Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 90%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 13 graus
0: i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 93%.

0: Doncs si Laia, com qui no vol la cosa, avui
1: acabem els especials d'estiu. Aquest és l'últim, el darrer.
2: Ha passat rapidíssim aquest estiu.
1: I tant, i la setmana que ve ja veuràs, comença ja la temporada normal amb tots els col·laboradors per aquí, que

0: 6 seccions per allà, però avui ens queda una última conversa que jo diria que és molt i molt i molt interessant, i la gent descobrirà coses que no ni se les imagina, perquè avui descobrirem la Mercè que no es veu. Ep, comencem, llum vermella.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 18 de setembre de 2026, diada de Sant Josep de Cupertino, que és el curiós patró dels astronautes i viatgers de l'espai. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 863 de la nostra etapa digital i el 2652 de tota la nostra història. Una trajectòria ben llarga que va començar, com bé sabeu, el setembre de 1989.
0: Com sempre, recordeu que tota la nostra fonoteca, totes les seccions, tots els continguts els podeu escoltar al nostre web, festafesta.cat. I ara que estem a les portes de la tardor, Laia, i el calendari festiu treu fum, aquest cap de setmana tenim festes majors i celebracions de traca i mocador. Per exemple, a Sant Feliu de Codines, una salutació especial que ens escolten cada setmana des de la seva ràdio local. També hi ha festes Festa Major a Vilabertran, a Verges, a Avinyó, a Corró de Vall, entre moltes d'altres localitats d'arreu del territori.
1: I de cara al contingut d'avui, el nostre tema central ens posa a moda de compte enrere per la gran festa de Barcelona. Falten molt pocs dies per la Mercè i avui tindrem una conversa d'allò més reveladora amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'ICUP. Amb ell ens endinsarem en els secrets de la celebració per descobrir la Mercè que no es veu, tota la maquinària interior que fa possible aquesta festa tan immensa.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
1: Vinga, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel canal de Telegram. Us podeu subscriure al canal de Telegram i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts també, a part del nostre web, per el tornaveu.cat i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a tota la xarxa d'emissores de ràdios locals que ens retransmeten cada setmana i ens fan arribar a vosaltres.
0: Avui tindrem el repàs de l'actualitat amb l'Emma Robres, de Tornaveu, el pols a les places castelleres des de la mirada del baròmetre casteller amb la Sara Suriel i la conversa central amb l'Esteve Caramés, que vàrem enregistrar al Born dins la jornada lúdico-bestial que organitza l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, però en aquest cas va ser la de l'edició 2026.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Per començar a escalfar l'ambient, obrim la nostra caixa de cançons particular amb un autèntic himne de la nostra música. Un cant a l'acollida que signava Jaume Sisa, però que avui escoltem en una versió rumbera i festiva de Sabor de Gràcia i La Trova Kung Fu. Qualsevol nit pot sortir al sol.

0: Brillant aquesta versió, ritme de rumba, de Sabor de Gràcia i de La Trova Kung Fu, que ens deixa sempre amb un somriure als llavis. I ara connectem amb l'actualitat informativa del món de l'associacionisme. L'Emma Robres ens porta les darreres notícies del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els novens Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català enceten la recta final. Els guardons es lliuraran al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre. És un honor, així com explica Rosa Maria Provencio, presidenta de l'ENS, celebrar una fita com aquesta en un lloc tan emblemàtic.
4: És un orgull que la seu de la Sobirania Nacional aculli els Premis Carné, que és l'organització més forta de la societat civil amb cultura.
3: A menys de dos mesos per l'acte de lliurament, l'ENS ha presentat el cartell i la imatge gràfica d'aquesta edició. La proposta representa el títol construït amb diferents objectes que remeten a la festa i a la cultura popular, com bastons, carretilles, cintes de ball de cintes, serpentines, un flabiol o fins i tot un tortell de reis. El cartell és obra d'Helena Calzada, que explica que, en certa manera, és un cartell col·laboratiu, perquè són objectes que han prestat diverses entitats. Les candidatures a les 5 categories previstes, persona, comunicació, activitat, projecte i entitat, es poden presentar fins al 30 de setembre al correu electrònic premis@ens.cat. En total, els novens Premis Antoni Carné repartiran 5.500 euros entre les propostes guanyadores. Premiar les bones pràctiques dins la cultura popular no només és necessari, és imprescindible. Us hi animem! La Sagrada Família escalfa motors per iniciar un cicle de cultura popular. Els dies 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre, la façana del Naixement rebrà tota mena de manifestacions culturals que celebraran el vincle entre el barri i la basílica. Contràriament al que s'havia fet en altres ocasions, totes les activitats se celebraran a l'exterior i seran obertes a tot el públic, creant així un ambient

0: festiu i comunitari. Així ho explica Jordi López, membre de la Junta de la Coordinadora de la Sagrada Família.
1: Si volem fer arribar la cultura popular a la gent, el que no podem fer és un acte tancat. I llavors es va decidir fer-ho a plaça perquè fos un acte obert i pogués venir qui vulgui.
0: El 19 de setembre, el primer dels tres dies, servirà per entrar en matèria. De 6 a 7 de la tarda podrà veure's un tast dels bars de lluïment de l'Àliga, els Gegants, els Diables, els Esbars i els Castellers. Les sardanes, en canvi, es faran un lloc la segona jornada, amb música de la Cobla de Sant Jordi. El 3 d'octubre, l'acte final, s'organitzaran dues tandes, al matí i a la tarda, i rebran colles d'arreu del país. Al matí, doncs, falcons i colles geganteres. Al migdia, els esbarts. I finalment, ja cap al vespre, els trabucaires i els correfocs posaran punt i final a un cicle que celebra la nostra cultura popular a la ciutat comtal.
2: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació i per tenir-nos al corrent de tot el que vull en aquest sector nostre de la cultura popular. I de l'actualitat del món associatiu, passem a l'actualitat del món casteller, perquè ara ja comença això a bullir de debò, de debò, de debò. Connectem amb la Sara Suriol i el Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
4: Baròmetre Casteller.
3: Amb Sara Suriol. Quatre estrenes en el cap de setmana de la Diada Nacional.
4: Hola a tothom. Ens posem en contacte de nou per compartir amb vosaltres els resultats i novetats del baròmetre dels darrers dies. En aquesta ocasió us presentem quatre noves actualitzacions. Els Castellers de Barcelona i els Xiquets de Tarragona han estrenat el 5 de 8. Els barcelonins l'han recuperat, el darrer era del 2024, i l'han sumat tant per la Diada com diumenge passat. No el feien des d'abans de la Mercè, des del 2018. Per la seva banda, els Matalassers de Tarragona també han recuperat la Catedral. No la feien des del 2024. La gran sorpresa ha estat el primer folre de la Colla Marinera de Tarragona. Els Xiquets de Tarragona han coronat el primer 2 de 8 carregat en el primer intent i en el primer any en què completen castells de 8 pisos. La darrera de les novetats per part dels Castellers de Castellar del Vallès han recuperat el 3 de 6 per sota. El darrer per sota dels capgirats va ser el 2019. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia a baròmetrecasteller.cat.
5: Moltes gràcies, Sara. Seguirem molt atents a l'evolució dels castells aquest cap de setmana.
6: Festa, festa!
2: I entrem ara ja en el nostre espai central de conversa.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
5: I és que Barcelona ja es prepara per viure la seva Festa Major, una celebració que mou milers de persones, desenes d'actes simultanis i molta tradició. Però què passa darrere de les bambolines? Com es coordina tota la imatgeria, els horaris i la logística? Per descobrir aquesta Mercè que no es veu, avui conversem amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: Abans de començar a presentar-vos el nostre convidat i endinsar-nos en l'entrevista que l'hem batejat com la Mercè que no es veu, vull fer una reflexió, curteta, però una reflexió. Qualsevol festa, qualsevol, i més quan és d'una dimensió considerable com la nostra, és per damunt de tot un pacte entre tots els que la fan o la fem possible. Així, els festers que som arrauxats de mena, posem tot l'esforç al cor i la visceralitat i també el cap perquè la cosa rulli. Aquest rutllar, però, té una rerebotiga, un obrador, una cuina, si voleu, que a foc lent fa xup-xup al llarg de tot l'any i que fa que ara la Mercè sigui possible. És la feinada que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des de l'Institut de Cultura de Barcelona. Hem volgut saber més de la Mercè, de la seva gestió, de la seva producció, amb l'objectiu de conèixer-nos tots molt millor i obrir una mirada ampla el que és aquest fenomen festiu que és la nostra Festa Major, la Festa Major de Barcelona, la Mercè. És per això que, i em fa molta il·lusió presentar-lo avui, el nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Esteve Caramés, benvinguts al Festa Festa.
8: Bon dia, moltes gràcies, Amadeu, per convidar-me.
2: Escolta'm, ja et dic d'entrada, ja t'he dit abans que a nosaltres ens fa molta il·lusió que avui puguem parlar amb tu i fer-te una entrevista, a més, amb certa profunditat, però jo hi ha una cosa personal que sí que vull que m'expliquis. Com l'Esteve Caramés arriba al món de la gestió cultural?
8: Això fa molts anys, ja. Estan, jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzant en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Això ja fa bastant de temps. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest, en tot aquest món. Però ja fa una pila d'anys que estic a l'Ajuntament i a l'Institut de Cultura fent una mica tots els papers de l'AUCA, ara director de programes culturals.
2: Està bé, està bé. M'agrada això, no?, aquest origen, i a més amb l'estimadíssim desaparegut, malauradament, Eduard Delgado, que ens va ensenyar a tots, jo penso que a tots, moltes i moltes coses, i vam fer, poder fer moltes i moltes coses amb ell. Per començar, et faré dues preguntes que jo penso que són de rigor per entendre en quin magma ens movem quan parlem de, no?, i que entre d'altres ciutats no es produeix, i que sí que hi ha altres ciutats que tenen models semblants, però cadascú té el seu particular, perquè què és i què fa l'Institut de Cultura de Barcelona?
8: L'Institut de Cultura de Barcelona, dit fàcil, és el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que l'Institut de Cultura, a més doncs, de gestionar museus, de donar subvencions, de participar en la governança dels grans equipaments de la ciutat, com el MNAC, el MACBA o el Museu Picasso, és també executor i productor de diversos programes culturals que es fan a la ciutat. El Festival Grec, el programa de Nadal, els festivals literaris, la Bienal de Pensament i també, evidentment, les festes de la Mercè i les festes de Santa Eulàlia.
2: Per tant, d'entrada ja ens has dit alguns programes que penjarien de dir-ho de la teva direcció, i per tant volia preguntar això, quines funcions concretes desenvolupa, no tu, sinó la direcció de programes culturals?
8: La direcció de programes culturals ja fa molts anys que funciona dintre de l'Institut de Cultura i agrupa tots els programes que fem propis des de l'Institut de Cultura. Tot el que nosaltres ideem, dissenyem, planifiquem, financem i finalment produïm. Això és un calendari anual d'activitats on, evidentment, doncs, la Festa de Mercè és segons segur, el festival més important, però també ho són el Festival Llum BCN, que està vinculat a les festes de Santa Eulàlia, però també és la Cavalcada de Reis, i aquí esmento doncs, les tres grans produccions que fem, però també ho és el Festival Grec, també és el Dansa Metropolitana, els festivals literaris importantíssims, BC Negra, el Festival 42, la Setmana de Poesia, el Món Llibre. Amb tot això, ara mateix, amb aquesta gran capacitat que tenim per tots els que tenen, tots els equips de producció de la casa, estem muntant, per exemple, la presència de Barcelona com a convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxico, que és una operació vastíssima on estem portant 67 escriptors, 40 persones del món editorial, pensadors, fem 9 concerts, 4 exposicions, és a dir, estem muntant gairebé un festival a Guadalajara.
2: Bé, gràcies, Esteve, perquè ara ja sabem més del que és l'ICUB, sabem més del que és la teva àrea de treball, l'ICUB té moltes més àrees de treball, però anem al gra, amb la Mercè que no es veu. No sé si estaràs d'acord amb aquesta afirmació que la programació d'actes de la Mercè i la seva execució és la punta de l'iceberg de tota una organització molt complexa. És l'esdeveniment de més complexitat que s'organitza a la ciutat?
8: Sens dubte, ho és. Complexitat, i ho dius bé, per totes les capes que té. Evidentment, doncs, coneixeu molt bé el món fester i, per tant, tots els esdeveniments al voltant de la cultura popular, però és festival de música que tenim 7 escenaris per tota la ciutat.
2: Després desgranarem
8: xifres. Tenim tot el món de les arts de carrer, és a dir, té una diversitat i pluralitat d'accions brutal. Tot en marxa i al mateix temps. Mm-hmm.
2: Quan esclata la darrera carcassa del tercer coet del Piro Musical, la tercera carcassa que diu la Mercè s'ha acabat i diem adéu i fins l'any que ve, què passa? Quan comença la roda a la Mercè a tornar a girar o no es para mai?
8: No s'atura mai, no s'atura mai. A mi aquests dies els amics em pregunten què, com estàs, estàs nerviós, ho teniu dia tot llest? I jo dic, espero que sí, que ho tinguin tot llest. En aquests moments m'amoïna bastant la Mercè 26 i és en el que ara mateix jo estic treballant. Jo vull dir a les persones doncs, que ens encarreguem de la gestió i de la programació, perquè evidentment doncs, la producció ha tingut uns últims mesos intensíssims i evidentment que tots hi hem estat a sobre. Clar, el millor de tot és que tot això, tot aquest esforç, tota aquesta feinada acaba amb un Piro Musical a l'Avinguda Maria Cristina, el qual és meravellós. Vull dir, imagina't tu acabar una feina i que tinguis 100.000 persones i un Piro Musical. És una sensació d'un gaudi i d'una emotivitat. Jo moltes vegades a l'acabar el Piro Musical m'he emocionat molt recordant tota la feina que hem fet i tots els que ens han ajudat a fer-la.
2: Clar, perquè és que aquí, clar, hi ha diferents nivells d'implicació. Com es coordina, com es posa oli a una maquinària, perquè això és una màquina, uns engranatges que han de funcionar, com la Mercè. Per exemple, quins serveis municipals es coordinen? Però com es coordinen? És a dir, com el servei de la neteja d'un parc que hi ha un concert arriba a l'hora que s'acaba el concert i es neteja el parc i l'endemà sembla que no hagi passat res. Clar, això dius, home, si fos un concert això seria fàcil, però és que és tota la ciutat, totes en l'aire.
8: És que ho dius bé en això de... És una màquina, és un engranatge espectacular. És, tu abans has dit, segurament doncs, l'esdeveniment més gran que es fa a la ciutat, però és el projecte més transversal que fa tot l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ara estem parlant aquí de la feina que fa l'Institut de Cultura, però és que és tot l'Ajuntament de Barcelona qui s'aboca a l'organització de les festes majors. Nosaltres ja fa molts mesos que amb tots els serveis municipals, neteja, parcs, platges, evidentment Guàrdia Urbana, també Mossos d'Esquadra, indispensable, Protecció Civil, amb tothom estem ja planificant tot allò que passarà. Però com a tota màquina, les màquines també tenen memòria i hi ha coses que s'activen cada any, no? I tu no n'ets conscient, però les llanxes que estan a la platja del Bogatell tota la nit mentre estem fent els concerts del Bogatell, perquè tenim tres llanxes de Creu Roja i Guàrdia Urbana, doncs algú ja s'ha encarregat de fer la licitació i la contractació. Tot d'una manera, tothom sap en quin lloc s'ha de posar, perquè realment tothom, i això és molt d'agrair, s'ho pren en primera persona.
2: La seguretat, per exemple, ha agafat molta volada en els darrers anys.
8: Sí, és un tema que ha agafat molta importància. Jo crec que som una ciutat cívica, crec que som una ciutat molt, molt, molt pacífica i sempre hi ha elements doncs, que apareixen. En això també fem una feina amb els mitjans de comunicació perquè ens ajudin també doncs, a explicar aquesta part cívica i participativa que té la festa i potser no sempre doncs, posar en accents en incidents que hi ha.
2: Això és un tema que no passa a Barcelona, passa arreu, que de vegades les percepcions negatives es fan altaveu i es magnifiquen.
8: Es magnifiquen, però n'hi ha una preocupació, esclar, per la seguretat. Pensa que, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona doncs, tenim el centre de control les 24 hores, el CECOR, que està al carrer Lleida. Aquest centre funciona les 24 hores amb tota la Mercè. Estem coordinats tots els serveis i és des del CECOR que nosaltres podem tenir ulls en tot el que està passant. I sobretot ens coordinem els serveis. És a dir, nosaltres quan programem, la Guàrdia Urbana sap el que estem programant, sap a quina hora acabem, la neteja sap a quina hora ha d'entrar perquè puguin fer els seus serveis i la Guàrdia Urbana pugui actuar i es pugui desallotjar. TMB sap quins serveis de més ha de posar perquè hi hagi un bon desallotjament dels espais. És tot un engranatge que és molt important que estigui coordinat perquè es garanteixi aquesta seguretat.
2: Ah, estem parlant que, per exemple, el metro no para.
8: El metro no para en tot el cap de setmana.
2: Això que nosaltres ho veiem perquè entres al metro, passes la targeta i agafes el vagó, però clar, això és bestial.
8: És a dir, estem dient que des del divendres a les 5 de la matinada es posarà en servei un metro i que allò no es tancarà fins al diumenge a quarts de dues, no? És brutal. És una mobilització que TMB fa cada any i que és espectacular.
2: Hi ha diverses maneres de dimensionar un esdeveniment, no? Un és el seu cost, que ara en parlarem, pressupostos, un altre és la participació, el número de persones. Ara ja no sé si es fa allò que amb l'Eduardo Delgado fèiem de la rentabilitat social, suposo que això es fa encara o no?
8: Això es mira d'una altra manera, però hi ha el retorn social, hi ha evidentment... Doncs,
2: quatre números.
8: Quatre números, els pressupostos que sempre agrada. Mira, nosaltres, Institut de Cultura, tenim un pressupost de 3.800.000 euros per fer cada any la Mercè. Amb això aixequem tots els ferros, posem tota la programació en marxa i encenem els llums i posem les tanques i els lavabos, per dir-ho. Però, evidentment, hi ha molt més que tot això. Hi ha tots els serveis municipals que ara mencionava doncs, TMB, tota la Guàrdia Urbana desplegada, els serveis de neteja. És a dir, això són serveis extraordinaris que no estan inclosos dintre aquest pressupost, però evidentment és un pressupost municipal. Es podria fer el càlcul...
2: Què deu valdre un dia de metro?
8: què deu valdre un dia de metro? Doncs això és una molt, molt bona pregunta, no?
2: Molt.
8: I aquí un economista ens hauria de dir, més que nosaltres. Però, evidentment, doncs, hi ha molts serveis que treballen perquè estiguem fent això que estem fent. I és molt important, pensar com tota una ciutat s'aboca a la seva cultura, a la seva festa major, com es viu això en primera mà, no? I això es considera rendible.
2: Exacte, rendible. Ja tenim unes dades, ja sabem com més o menys funciona, però després s'ha de crear el que acabem rebent la ciutadania, que és la programació.
8: Sí.
2: Com es crea una programació tan enorme com aquesta, tan atractiva, que ha de tenir en compte ha de tenir en compte tothom, perquè tothom, com a mínim, trobi el seu acte dins la Festa Major per celebrar-ho. Com es crea aquesta programació?
8: Mira, en això t'he de dir que som molts fent aquesta programació. El meu paper, una mica, aquí és director d'orquestra, però el director de programes, que sóc jo, o la cap de festes, que és l'Anna Lleó, nosaltres mateixos no som programadors. Nosaltres fem encàrrecs a programadors. Fem encàrrec, doncs, a la gent de les arts de carrer, a la gent del circ, a la gent de la música, i ho mirem de fer en aquesta mirada que tu dius prou diversa. És a dir, que això inclogui una diversitat molt àmplia. Anem a uns públics familiars, anem a un públic jove, anem a un públic més melòman. Intentem allò que es digui a un públic de ciutat, que abarqui la més gran àmplia varietat del que hi ha a Barcelona.
2: I és clar, amb això que deies, no? Tot el que hi ha a Barcelona, però Barcelona també és molt gran. I sí que nosaltres, jo almenys estic veient dels darrers anys que hi ha un esforç no de descentralització de la Mercè, sinó que la Mercè respiri no només al centre històric, per entendre'ns, en aquells espais que poden engolir masses de persones, sinó que arribi, si pot ser, a tots els barris hi hagi alguna cosa.
8: A tots els barris és molt, perquè Barcelona té 73
2: si
8: barris.
2: Districtes.
8: Però realment estem fent aquest esforç. Estem fent aquest esforç d'apropar tothom i fer coses en espais que tinguin sentit. Que allò que passi al Parc de la Trinitat formi part de la vida del Parc de la Trinitat. És Mercè, però ha de formar part de la vida del barri de Trinitat i del districte de Sant Andreu. I allò ja ha de ser una part pròpia de la vida que fa la ciutat, i que gent de tota Barcelona hi vagi, i que la gent que estigui allà s'ho senti pròpia, però que ja sigui una part pròpia del Parc de la Trinitat. I aquesta amalgama entre la programació i els espais és una amalgama que no és tan fàcil com sembla. No tots els espais, els que feu programació ho sabeu molt bé, funcionen per fer-hi de tot. I de vegades proves coses i dius, ui, em sembla que això estava bé, però no era aquí el lloc on.
2: Però en canvi sí que té un aspecte molt interessant més enllà de l'activitat que es faci, sinó que jo, com per exemple, jo que sóc del Guinardó, el millor barri del món, puc anar, per exemple, i descobrir la Trinitat, que probablement sense aquesta activitat de la Mercè jo no hi aniria.
8: Això és meravellós, no?
2: Perquè això és una passada.
8: A mi m'agrada molt aquest esperit tafaner que tenim al barceloní, no? I sempre l'hem tingut per la Mercè. És a dir, això és molt bonic, no? Tu, quan treballes a Mercè, tu passes molt bé, però després quan veus com la gent la gaudeix, perquè la gent fa Mercè, no? Això que diu, fem Mercè. I quan la gent fa Mercè, fa això que tu dius, Amadeu. Va a tafanejar per la seva ciutat. Anem a veure això que han fet al Port Olímpic Nou. Ara, escolta'm, què és aquest parc de l'aqueducte que està aquí a Ciutat Meridiana, no? Hi ha aquest esperit ja de sortir al carrer. Per exemple, posem en marxa la Setmana del Llibre en Català, aquí al passeig de Lluís Companys. Ja des de l'any passat es fa conjuntament amb les Festes de la Mercè, i la gent de la Setmana del Llibre està encantada de fer-ho amb les Festes de la Mercè, perquè veuen que tenen molta gent que surt al carrer a fer Mercè i a fer la Setmana del Llibre en Català, i es barreja, doncs, aquesta gràcia que té la gent d'anar per tot arreu, d'omplir-ho tot i d'anar descobrint noves Barcelones. Jo crec que és molt important això, anar obrint, no?, i fer veure, doncs, la varietat que té Barcelona i tots els barris que té Barcelona, i això la Mercè ho acompanya molt, no? Jo crec que l'Ajuntament, doncs, això ho intentem fer sempre.
7: Festa, festa. Estiu 2026.
5: Fem una petita pausa en aquesta interessant conversa amb l'Esteve Caramés per refrescar l'orella amb bona música d'autor. El polifacètic Guillem Roma ens proposa cançons que curen, i avui ens delecta amb el seu tema titulat El Senyor. Escoltem-lo.
6: Era

0: Preciós aquest tema d'en Guillem Roma que acabem d'escoltar. Ara reprenem la conversa al voltant de la Festa Major de Barcelona. Esteve Caramés continua endinsant-nos en els secrets de la Mercè, els reptes de la seguretat i tantes altres coses.
1: El juliol, el mes de juliol, normalment és el moment, no, que la ciutadania comencem a flairar una cançó. Alguns, els que tinguem sort, farem vacances, però comencem a flairar que tenim la Mercè a tocar, no? Que són aquells moments que ja esperem per la polèmica, que normalment, si no fem aquesta polèmica, no seríem barcelonins.
2: Parla de la nostra grandesa.
1: Forma part de nosaltres, que és la tria del pregoner o la pregonera i, home, i la presentació del cartell, que és clar. Mai, no hi ha ningú que mai, sempre hi ha alguna coseta que ha de sortir, no? Quins són els criteris que tenim en aquesta ciutat per escollir el pregoner o la pregonera? O, per exemple, qui farà el cartell?
2: El pregoner o la pregonera, i això és molt bonic que sigui així, és una potestat de l'alcalde o de l'alcaldessa d'aquesta ciutat. I l'alcalde o l'alcaldessa d'aquesta ciutat, ja t'ho pots ben imaginar, doncs es troba amb molta gent, fa moltes reunions, dina amb molta gent, i és amb ell o amb ella que li correspon, doncs, trobar aquesta figura, no? Aquesta figura, doncs, que ha de representar alguna cosa, ha de saber pregonar, perquè s'ha de saber pregonar. I el cartell el treballen, doncs, tots els col·legues de la direcció de comunicació de l'Ajuntament, i tenen molt en compte, estan molt atents també, i això és molt, molt interessant perquè ho fem tots, a la creativitat que hi ha a Barcelona, a la innovació que hi ha a Barcelona. I aleshores s'intenta sempre cada any un punt.
1: Perquè clar, és que ara ja no estem fent un cartell. Fins fa 2 anys o 3 el que fèiem era un cartell, però ara fem una altra cosa.
2: Ara fem
1: una creativitat bestial.
2: Exacte, ara des de fa 2 anys es fa una creativitat, doncs, que va acompanyada de l'audiovisual, i s'ha posat, doncs, tot un audiovisual al voltant, que això fa cartell al final, no? I es treballa molt més amb aquesta idea transmèdia. És fantàstic, no? Doncs provem coses, són símbols del temps i això va passant. I la gràcia, no?, és que tu trobes, doncs, et pots anar mirant els cartellistes que han estat de la Mercè, i clar, els noms que hi ha aquí són, doncs, espectaculars.
1: Nazarios... tothom, vaja.
2: Tothom. Aquí ha estat tothom. I aleshores la gent també vol ser un cartellista de la Mercè. Clar, també és bonic que això ho tingui, no?
1: En el fons, l'Ajuntament de Barcelona el que fa és proveir-se d'obra d'art. En el fons.
2: En el fons, i els pregoners i les pregoneres són exactament el mateix, eh? Vull dir, aquí han hagut pregons de Mercè Rodoreda.
1: És que
2: estem parlant d'això, és un símbol, bueno, el que és la Mercè per la cultura catalana.
1: Ah, i quan entrem ja al món de la festa a pur i dur, quan passegem pels carrers en festa major, no només a Barcelona, arreu, tenim la sensació de caos. Gent amunt, gent avall, ara un dinem a les 5 o a les 6 de la tarda, si és que dinem, perquè ja no saps si dines, si sopes, no? Però per mi la gràcia d'un poble que està en festa és que sembli que està amb potes en l'aire, no?
3: És
1: que el que precisament no estàs amb potes en l'aire, perquè tot segueix un ordre, una lògica, fins i tot la programació de la Mercè, que sembla... explosiva, té uns eixos temàtics que tots junts formen una programació i que, si vols, entrem a comentar breument, i si vols pots prendre el luxe fins i tot de dir: i mireu, i aquest any d'aquest eix temàtic no us perdeu això. Ja sé que és difícil, perquè la
2: molt difícil.
1: És molt difícil. Per exemple, un pilar de la Mercè és la música, la programació musical. Com ho fem, això?
2: Amb la música nosaltres ho treballem en dos bandes. D'una banda tenim el BAM, Barcelona Acció Musical, que és aquest festival que ja té 30 anys, que treballa totes les emergències musicals que hi ha a la ciutat. Això és molt fàcil de dir, però el BAM, quan va començar, el BAM ha estat l'origen de moltes coses que han passat en aquesta ciutat, no? Ara jo, per exemple, festivals que ara, doncs, de renom internacional com el Primavera, van començar, és a dir, la primera llavor estava posada en aquell BAM, i tothom té en aquesta ciutat, i tots tenim, doncs, aquell concert de BAM que vam anar tots una vegada, doncs, o a l'Estació de França, o a la plaça de Catedral, o a la plaça Catalunya, o els més joves a la Rambla del Raval, no? Hi ha aquesta part del BAM i hi ha la part de Mercè Música, que és aquest escenari, que aquests escenaris mirem, doncs, que siguin un aspecte més transversal de la música, sempre mirant el talent local, no? Intentem sempre que hi hagi un homenatge, però l'any passat, doncs, volen fer a la Sala Celeste. Intentem que hi hagin aquests homenatges, intentem que hi hagin el que és el talent que hi ha a la ciutat, el Niño d'Elche.
1: Això en el cas de la música, però després tenim un altre eix que ha guanyat força i que va guanyant força i força i força i cada cop hi va més gent i cada cop ocupa més espais diferents, que al principi, a l'inici de tot, quasi bé venia de la cua de Tàrrega, per dir-ho d'alguna manera, però que ara això ja té una identitat molt pròpia, que és el MAC, la Mercè Arts de Carrer.
2: Mercè Arts de Carrer és un programa que ha anat creixent. Jo no dic tot, però pràcticament tot el que s'ha vist a Tàrrega ho podem ara trobar aquí a Barcelona per la Mercè. Tenim, dins de la Mercè Arts de Carrer, nosaltres sempre fem un parc que dediquem al circ. Tenim dansa, molt important l'escena de dansa a Barcelona. Doncs dansa contemporània, els parcs de la ciutat. Tenim les arts de carrer, no? Aquesta barreja entre la dansa, el circ, la dramatúrgia, que la tenim a l'Estació del Nord i també la tenim al Parc de la Trinitat, com he dit abans. I després fem píndoles, no? Uh-huh. Això, els itinerants, és una cosa que ens agrada, també, no? Ens agrada anar fent itinerants, que arribi tota...
1: Barcelona és una ciutat d'itineràncies festives. Ho ha sigut sempre, ja des de l'època medieval, amb les processons, les entrades reials. Això ho portem a l'ADN, nosaltres.
2: Exacte,
1: eh?
2: No? Fem les cavalcades i també fem aquest espectacle, no? Però aquest any també ens anem al Parc Güell i als jardins de Joan Maragall, als jardins del Palauet Albéniz, d'alguna manera. Allà fem coses molt, molt delicades, amb un esperit més tranquil, menys caòtic, perquè també aquelles famílies amb nens més menuts o amb nens que necessiten més calma, doncs també tinguin aquest espai. Això també és molt important, perquè hi ha tota una part que no es veu. Com
1: és que la Mercè majoritàriament no es veu, la Mercè.
2: És molt important que la Mercè sigui pionera en moltes coses. I hi ha una feina molt apagada que estem fent, però que creiem que és important, en el que és l'accessibilitat a la Festa Major. No? I ens importa molt, doncs, que totes les persones amb problemes d'accessibilitat, de tot tipus d'accessibilitat, tinguin accés a la Mercè. Introduïm motxilles i subtítols per la gent sorda. I estem fent crida a les comunitats de gent sorda de la ciutat perquè també tinguin accés a la Mercè. Fa dos anys, doncs, amb les famílies, amb nois i noies amb trastorn d'autisme, doncs, també els vam estar treballant, doncs, aquesta feina que fem al Palauet del Benit. I és molt important que això es faci des de lo públic, des de l'Ajuntament de Barcelona, i que tots els temes d'accessibilitat a la festa es vagin treballant, com tantes altres coses, com els punts liles que treballen per tots els temes d'assetjament. Doncs és molt important que això estigui dintre les festes de la Mercè. Tot el tema de reciclatge ja fa molts anys que es fa, però des de la Mercè vam ser capdavanters, doncs, en imposar-ho tot això. Hi ha molts aspectes que es van introduint a través d'una gran festa, gran festival de ciutat, però que a poc volem que vagin marcant el camí del que tots els esdeveniments al carrer en cultura.
1: Podríem parlar de d'altres tipus d'actes que podríem considerar menors, però que no ho són, perquè ens permeten conèixer la ciutat des d'una altra mirada, per exemple, el programa, diguéssim, de Més Mercè.
2: Sí.
1: O el programa de l'associacionisme, que en aquest cas aquest any agafa molt, ja l'any passat tenia molta força el Ràdio Associat, però jo et volia preguntar per la ciutat convidada. Què aportem nosaltres a la ciutat convidada i què ens aporta a nosaltres la ciutat convidada?
2: La ciutat convidada ja fa una pila d'anys, jo crec que són 20 anys que estem treballant amb una ciutat convidada, i ens aporta, jo crec, primer un esperit propi de Barcelona, que és aquesta voluntat de cooperació internacional que sempre existeix a Barcelona, i posar aquesta cooperació internacional a dins de la cosa més purament barcelonina és fonamental. Treballem amb ciutats amb les quals hi hem de notar que hi ha una sintonia, que hi ha unes ganes d'entendre la cultura d'una manera similar, que entenen que la cultura és motor de ciutat i la cultura és part fonamental del que és una ciutat. Aquestes són les ciutats convidades a la Mercè, en tots els seus contextos. Hem treballat amb l'Havana, hem treballat amb Dakar, hem treballat amb Beirut, hem treballat amb tot tipus de ciutat.
1: I finalment, el que diferenciaria la programació d'un festival, d'una fira, etc., i que l'eleva a la categoria de festa, seria la cultura popular.
2: La cultura popular és
1: ara,
2: el centre.
1: Aquí ara has de quedar bé, perquè ens estan escoltant tots els de la cultura popular en aquests moments.
2: Ja ho saben, que és el centre i és la raó de ser de la Festa Major de Barcelona. A mi em toca, de vegades, doncs, anar fora a explicar què és la Mercè, no? I tu pots explicar si fem festivals, fem coses, això ho fa tothom. Però la cultura popular no es fa. Que hi hagin tantes persones implicades ja des de fa tants mesos, no? Els portem aquí i veuen els assajos de Castellers, veuen com la gent del bestiari, doncs, està treballant les seves figures, veuen aquesta implicació, i diuen, uau, clar, aquí això és una altra dimensió, aquí no, no, això de la participació i del comunitarisme, això no són paraules i discursos, aquí això succeeix de veritat.
1: Som realment una rara avis, per exemple, tu que has voltat molts municipis d'altres països.
2: Ho som
1: una rara avis en aquest sentit, eh?
2: Tothom té les seves especificitats.
1: Exacte.
2: Evidentment, cada ciutat té la seva cosa, no? Però per exemple, no? Doncs els anglesos, doncs, que estan molt interessants, doncs, per aquestes desfilades comunitàries i treballen molt bé, doncs, tot el tema de la interculturalitat, tema molt important, no? Clar, quan veuen aquí que nosaltres, doncs, farem la jornada castellera que fem el dia 24, no? Amb les colles castelleres dels barris de la ciutat, clar, això no està organitzat per l'Ajuntament, això és la coordinadora, que ja aporta colles castelleres que venen de cada barri de la ciutat, no? I quan veus totes les camises i tots els colors allà a plaça Sant Jaume, realment aquí hi ha una diversitat molt gran de Barcelona, i això funciona, i això els insisteixo molt, més enllà de l'Ajuntament. Això és més enllà de l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament aquí és intentar posar una mica de programació, de tanques, i bueno, intentar ordenar-ho.
1: Bueno, perquè clar, som una cultura popular explosiva, vital, i això és bestial.
2: És bestial.
1: Per dir-ho en aquest context que estem avui, doncs la paraula seria bestial. Estem, hem vist que el present de la Mercè és potent, és complex, però ara no sé si tu, això t'ho pregunto com a director de programes de l'ICUP o com a ciutadà, perquè de fet tens les dues, no?
3: Sí.
1: Les dues coses, no? La pregunta és, quin futur tu entrelluques, o dit d'una altra manera, quins reptes té la Mercè en un futur immediat o no tan immediat i que ara per ara no tenim solucionats en una ciutat tan canviant com s'ha convertit la nostra?
2: Estàs posant en safata, eh? És una ciutat molt canviant, Barcelona, i la interculturalitat és una part essencial d'aquesta ciutat, no? Crec que estem ja, és el 20% de la població de Barcelona és nascuda fora de l'estat espanyol. Són molta gent que està arribant en aquesta ciutat, i com ho hem fet tots, perquè Barcelona és una ciutat d'al·luvió i que s'ha anat generant a través de totes aquestes capes d'immigració, doncs volem que es facin seva també la festa de la Mercè com ens l'hem fet a totes, no? Uh-huh. I és fantàstic que vingui, però és fantàstic que sàpiguen que venen a la Mercè, que no venen a aquest concert, que venen a la Mercè, i que tot el que passen aquí estan convidats aquí a tot.
1: No t'ho creuràs, però portem 40 minuts.
2: Vaja,
1: de conversa, i això vol dir que ens ho hem estat passant molt bé. Ara, si creus, podríem parlar molta estona, però clar, ja se'ns ha esgotat el temps i han quedat moltes coses per comentar. Jo en tinc un feix de coses a comentar, però ara, si creus o vols comentar algun punt que no hem tocat i que dius, home, Amadeu, és que això m'ho havies d'haver preguntat, és el moment, tens el minut que ara més.
2: El minut que ara més. Jo m'hi passaria moltes hores perquè m'agrada molt aquesta feina que faig i que em toca fer. Jo, el minut que em deixes, sobretot és per tota la gent que participa, no? És a dir, el més divertit a mi em toca fer la Mercè des d'una furgoneta i vaig passant per tots els espais, no? I veure com tota la gent com gaudeix d'aquesta festa és el millor que té, no? Vull dir, és l'espectacle és aquest. L'espectacle és veure una ciutat en una evolució i una ciutat que està passant tantes coses. A mi, demanar, doncs, això, no? Que tothom que aquest any, un any més, doncs, la gaudeixi en plenitud, la gaudeixi amb l'esperit aquest tan festiu que tots tenim i que vagi tot molt bé.
1: Esteve Caramés, Boada, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, dos, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres, el teu coneixement amb nosaltres, perquè realment jo m'ho he passat molt bé i suposo que la gent que ens ha escoltat i els que ens escoltaran, perquè ja et dic jo que aquesta entrevista es acabarà convertint en un programa especial ordinari del Festa Festa, que sortirà quan fem els especials, també s'ho passin molt bé. Escolta'm, Esteve, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu també per convidar-me, un plaer estar aquí i bona Mercè a tothom.
1: Igualment, però sí, perquè ara ja ens ho podem dir, això.
2: Ara ja ens ho podem
1: bona
2: dir.
1: Bona Mercè.
4: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa, un autèntic luxe poder descobrir tot aquest entramat organitzatiu que sovint ens passa desapercebut, de la mà d'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
5: Festa, festa!

0: I amb el compte enrere de la Mercè en marxa, aquest Festa Festa 2652 va enfilant el camí del comiat.
1: Volem agrair, sincerament, i aplaudir la feina de les nostres col·laboradores que ens han aportat tota la informació d'avui. Són l'Emma Robres, des de les pàgines del Tornaveu, i la Sara Soriol, al capdavant de la informació del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per la vostra constància i us esperem la setmana que ve.
0: I per descomptat, un agraïment molt especial a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no pari mai. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Recordeu, sortiu al carrer, gaudiu de la cultura popular, perquè la festa la fem i la vivim entre tots i totes.
0: Marxem. I com que estem a les portes de viure grans jornades de festa a Barcelona, però també d'altres llocs, ho fem amb una música elegant. Us deixem amb Festa a Ciutat, una estampa simfònica per a cobla, és a dir, no estem parlant d'una sardana, una estampa simfònica per a cobla i percussió d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la brillant direcció del Santiago Serrate.
1: La setmana que ve tornarem amb molta més cultura d'arrel. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
0: A reveure, i adeu!

0: Bon dia, són les 10 en punt. Acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa Àrtica. A canvi, la Casa Blanca reconeixerà la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia i el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació. Trump anuncia que prohibirà a la CNN i a dos mitjans més l'accés per informar des de la Casa Blanca. El president nord-americà explica que la decisió l'ha pres perquè aquests mitjans, assegura, publiquen notícies falses. La prohibició topa amb la primera esmena de la Constitució nord-americana que garanteix la llibertat de premsa. Rússia vota aquest cap de setmana per escollir la composició del nou Parlament, uns comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això, els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. La terapeuta de Jonathan Andy, que hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués al seu pacient els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avança avui La Vanguardia, que també apunta que hi hauria una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. A Ceuta, unes 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin els nous espais temporals previstos per acollir-les. Ahir se'n van poder recol·locar 1.700 al campament habilitat al port de la ciutat autònoma. Avui se celebra la jornada central del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Caral Laoz i Ginestar i a la plaça de la Catedral el punk rock de Cream. Ahir Lia Kali, Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major de la capital usonenca. El cineasta alemany Werner Herzog ha mostrat la seva admiració pel poble basc i ha defensat la seva cultura quan ha recollit el Premi Donostia Honorífic. El president d'Aguirre, La Còlera de Déu, ha estat homenatjat al Festival de Cinema de Sant Sebastià. I Shakira desplega tot el seu potencial a Madrid davant més de 50.000 espectadors aplegats al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi en els 12 concerts que farà a la capital espanyola. La cantant colombiana ha repassat els èxits de la seva carrera i els temes del seu darrer disc, Les Mujeres Ya No Lloran.
1: Esports.
2: El Barça celebra aquest matí l'assemblea de socis compromissaris. Els principals punts de debat són econòmics, entre ells l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. L'equip blaugrana, mentrestant, visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. No hi serà Joan García. El porter es baixa per molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. A la Lliga Femenina, a les 12, el Badalona avui rep la Real Societat, mentre que ahir el Barça va golejar l'Alavés per 6-0. I en motociclisme, Marc Márquez aquest cap de setmana de vèncer el liderat al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Aquest matí, entrenaments oficials i a les 3, la cursa sprint.
0: Temps estable amb sol i temperatures en lleuger ascens. Fins al migdia es mantindrà la tramuntana moderada per sobre del cap de Creus i només s'esperen alguns núvols baixos localitzats al voltant de la costa central.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 80%.
6: Són les 10 del matí.
7: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Les converses varien segons l'època i la circumstància. Aquest estiu, la calor extrema, els incendis, el preu de la benzina, quin cotxe pots comprar, si elèctric o de combustió, si plaques o bateries... A nivell local podem comprar aquestes preocupacions, afegint el panorama electoral, qui es presentarà i qui no, la preocupació per certa empresa que contamina, o si estem com a Ceuta... Els canvis, les perspectives generen preocupacions. Aquestes preocupacions, fundades o no, ens fan especular. També ens haurien de fer reflexionar, fredament i conseqüents. Vaja, és una opinió, eh?

presenten el butlletí amb les recomanades, el bàsquet i el temps del futbol, Arbúcies. I ja més cap a la segona hora del programa, el tema del dia va de Mortal, la comèdia que podrem veure aquest proper aplec de la Capella, una tradició teatral amb alguns de vells coneguts, en Jaume Fàbregas i en Jordi Farragut, en conversa a l'entrevista. I tancarem amb Fets i Llei, la secció dedicada a la casuística legal als jutjats, explicada per Jordi Masnou. Aquesta és la grella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Amics i residents, us donem la veu.
1: Està molt bé el tema, de veritat, de veritat, de veritat. Ostres, que és fantàstic, és genial debatre, discutir dels temes. No cal estar d'acord amb tot, però sí que els punts de vista són fantàstics.
2: Estic totalment d'acord i us escric això últim. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Gràcies també.
3: Bueno,
4: fa 5 anys, no, perquè fa 5 anys i podries dir, bueno, és una més. Doncs no, ens has trucat tu i ens has donat veu perquè nosaltres ho poguéssim tornar a explicar, que a més n'estem molt orgulloses.
3: Doncs res, el tema és que jo necessito temes i ja em va bé que munteu festes perquè si no, no sé de què parlaria. Per tant, ja està bé que això duri molts anys i així anirem omplint la graella amb
4: un
3: coses.
4: Win-win.
3: Un win-win.
5: Molt a gust, la gent ens coneix, sap la manera que tenim de treballar a guerrilla, ens comencen a conèixer i això quan passa és molt bonic perquè saben que els... també tothom
3: que aquests tothom. Celebrats d'Arbúcies no són professionals.
5: Exacte.
3: Molt bé. Doncs David, moltes gràcies. Gràcies per i per avançar-nos. Que faci cap calorada exagerada, que faci un temps perfecte.
6: Ni calorada ni pluja.
3: Ah, exacte.
6: Al punt.
3: Sí, al punt, com la carn, al punt. Fantàstic. Doncs moltes gràcies per venir un any més i molta sort.
7: Moltes gràcies
8: a tu. Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

0: Un cop més ens enfrontem al misteri de la ràdio, aquest inici de programa en el que no sabem cap on ens portaran les ones hertzianes, cap on anirem, i sempre fem aquest inici de programa amb la presència i amb la companyia del nostre meteoròleg de referència, Xavier Soler. Bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: I aquest espai és possible gràcies al patrocini de
1: Trimotor.

Doncs anem per feina, anem a començar aquesta edició 828, si no m'equivoco, de l'Amics Residents, ja en portem unes quantes. Ens anem acostant a aquests 20 anys de...

0: programa, que ja és, són uns quants anys, gairebé no, ni m'ho crec. Gairebé no sé ni com ha passat el temps. I bé, el que sí que hem de saber del temps és com ha anat aquesta setmana i com anirà properament.
1: Doncs, a veure, aquesta setmana, que sí que aquesta setmana ha passat més ràpid que no pas aquests 20 anys que comentaves.
0: Oh, Déu-n'hi-do, els que han passat, eh?
1: Déu-n'hi-do, també.
0: Vaig tocar la closca i em falten molts cabells, eh?
1: Imagina't aquí 30 anys.
0: Oh, calla, calla.
1: Doncs bé, ens centrem en aquesta darrera setmana i el que sí que hem notat ha sigut, sobretot, la davallada de les temperatures a partir de dimecres. Finalment va arribar aquella perturbació que havien anunciat, un sistema frontal que va escombrar de oest a est tot Catalunya i mai millor dit perquè va arribar acompanyat de precipitacions que en acostar-se cap a les comarques del litoral i prelitoral de Catalunya es van reactivar, van generar ruixats intensos, sobretot ja cap al vespre i nit. Recordem que el Barça jugava a casa i amb aquestes imatges amb aquells aiguats en el Camp Nou.
0: Doncs, la gent jo crec que té la pell molt fina també una mica. Fa uns anys caia un xàfec i la gent aguantava.
1: T'haig de dir que podríem parlar bastament, si vols en podem parlar la setmana vinent, d'aquest tema, perquè també es van rebre un altre tema, una altra vegada, aquests ESALER que van comentar, quan tothom ja estava en el Camp Nou i no sabíem si tothom... doncs era millor...
0: aguantar el xàfec.
1: Aguantar el xàfec, marxar. Després, aquestes imatges doncs, de les rondes anegades d'aigua, les rondes de Barcelona.
0: Això també hem de dir que no els hi costa gaire anegar-se, eh? Canguen quatre gotetes i ja queda tot col·lapsat.
1: Doncs bé, aquest front és el que va donar de si, aquestes precipitacions que es van acostar en el litoral i prelitoral de Barcelona més de 100 litres per metre quadrat, i aquí Arbuixes, tot i que hi havia també avís d'alguna intensitat que pogués arribar a ser doncs, forta, ens van quedar amb 17-18 litres per metre quadrat, alguns dels quals en pocs minuts sí que van ser intensos, però al final la tempesta va córrer una miqueta més i va deixar aquests 18 litres que comentàvem.
0: I la resta de la setmana, res, doncs temps moderat...
1: Efectivament, la resta de setmana el més destacat és el que dèiem al començament. De fet, al principis de setmana, el dilluns i dimarts, les temperatures màximes, recordem-ho, estàvem al voltant dels 33-34 graus entre dilluns i dimarts, amb una xafogor increïble, i tot això va canviar en 24 hores, i ja dijous i divendres hem tingut temperatures màximes que tan sols doncs, han assolit els 24-25 graus, però és que la mínima de divendres ahir al matí doncs era de tan sols 12 graus. Per tant, temperatures fins i tot una miqueta més baixes pel que tocaria per aquesta època de l'any, però s'acosten canvis.
0: Anem per la predicció. Què ens espera el futurible més proper en quant al temps?
1: Doncs bé, quan diem canvis, que ben bé canvis en quant a precipitació, no, perquè esperem una setmana més aviat monòtona. S'instal·larà una dorsal anticiclònica, això vol dir doncs temps fort, es traduirà en temps estable a pràcticament gran part d'Europa occidental, això vol dir França, Península Ibèrica, Portugal, sud d'Anglaterra i de les Illes Britàniques, i això farà que el temps sigui doncs força estable i amb temperatures, i aquí és el canvi que anunciava, per sobre del que tocaria per una altra vegada per aquesta època de l'any. És a dir, hem tingut una estabilització o normalització, millor dit, de les temperatures aquests 4-5 dies, però a partir sobretot de dilluns la temperatura torna a enfilar-se, no tant com la setmana passada, però sí que pensem que tornaran a estar entre 4 i 5 graus per sobre. Bé, diguéssim, la part bona d'aquesta notícia és que la part mediterrània, i aquí incloem Catalunya, de la península Ibèrica, no estarà afectada per la massa d'aire més càlida, que sí que afectarà tota la zona de la meitat oest de la península, l'oest de França i el sud d'Anglaterra. Aquí les temperatures es podran enfilar fins als 34-35 graus. Aquí, com a molt, entre cometes, 33-34 en algun punt de la vall de l'Ebre, de Lleida, però la resta estarà una miqueta més suaus, al voltant de 31-32, que déu-n'hi-do, per ser ja la tercera setmana de setembre. I m'oblidava, recordem, dimecres arriba la tardor astronòmica.
0: Ostres, ja la tenim aquí?
1: Ja la tenim aquí.
0: Vaja, doncs seguim amb aquesta tònica de normalitzacions i temperatures més elevades, i tot i que ara, clar, no serà com a l'estiu que tenim aquelles macrotemperatures, serà una cosa més portable, però és clar, seguim amb aquesta tònica així de puja-baixa, Igual o per sobre la mitjana, o sigui que això va augmentant la temperatura.
1: Doncs sí, i també ho parlarem en properes edicions del programa, perquè molts dels indicadors climàtics estan o van en la mateixa direcció: temperatura de l'aigua del mar Mediterrani molt elevada, contingut de vapor d'aigua molt elevada, Niño no, Super Niño. Estem tots els indicadors superant aquests índexs que no paren de pujar, i així sembla que continuaran, perquè no sembla que tinguem aturador. Per tant, no podem dir res més que temperatures elevades, malgrat que, com tu molt bé deies, doncs evidentment entrem a la tardor, les hores de sol ja són molt menys que no pas en el pic de l'estiu, i això doncs equilibra una miqueta la balança, sobretot durant les nits.
0: Deixem la meteo, deixem la predicció, i ara anem pel que fa a la part més divulgativa de la meteo, que és la part doncs, on ens culturitzarem o coneixerem alguna curiositat. I avui parlarem exactament de què fa olor la pluja, o just abans de que comenci a ploure. Aquella oloreta que a vegades es nota abans de que caigui el ruixat.
1: Correcte, Jordi. Avui hem triat un tema una miqueta doncs, molt, molt, molt concret, però també molt interessant, perquè molts de nosaltres de vegades estem enmig del camp, del bosc, passejant, o en una terrasseta d'un restaurant, o enmig del bosc, i de cop i volta sentim com aquella típica oloreta de... En algun lloc ha plogut, o està a punt de ploure.
0: I aquell ventet, es nota aquell ventet de que va venint.
1: I tot seguit explicarem per què els humans són capaços d'olorar la pluja.
0: Doncs vinga, som-hi, anem a esbrinar aquesta supercapacitat que tenim de notar això, tot i que va, hi ha graus, no? Hi ha gent que té l'olfacte molt fi, hi ha gent que és com un suro, això que té aquí al davant.
1: A veure, no és que tinguem superpoders l'home del segle XXI, ni tu ni jo, ni tinguem un xip aquí al nostre nas que ens digui, ostres, heu millorat la capacitat de l'olorar. No, simplement és que el nostre nas és un, tant el teu com el meu, i el de molta altra gent, és un bon detector químic, fins i tot de primera divisió, però en alguns agents concrets. Però anem a pams. A veure, primer de tot, l'aigua pura, estrictament pura, no fa absolutament cap mena d'olor. Això per començar.
0: És allò que es diu, l'aigua és inodora i incolora.
1: La molècula d'H2O, el que ens han ensenyat a l'institut de tota la vida, això no fa olor. Per tant, és inodora per naturalesa. Però a què dimonis fa olor, llavors, quan diem que fa olor a pluja? Doncs el que olorem en aquests instants no és l'aigua, perquè hem dit que l'aigua, en teoria, estic generalitzant molt, és inodora, sinó que és com un còctel de barreja d'entre bacteris que hi ha en el sol, en el terra, olis que tenen les plantes, i fins i tot com una mena d'electricitat atmosfèrica que també fa una miqueta com
0: olor sucarrim.
1: aquest perfum, a més, els científics que ho van estudiar li van donar un nom molt maco. Li van donar l'any 1964 dos geòlegs australians
0: que estaven avorrits.
1: Que estaven avorrits, però li van donar un nom molt maco. Isabel Joy Beard i Richard Thomas el van anomenar Patricor. Patricor.
0: Patricor.
1: I d'on també aquesta paraula? Són dues paraules, una del grec antic, que Petri o Petra vol dir pedra, i ichor, amb CH, que en la mitologia grega vol dir com una mena de fluid. Llavors era com si les pedres, el moviment o el flux de les pedres, o la suor de les pedres, que seria aquesta barreja entre el terra
0: el fluid i l'aigua. De les pedres, dels minerals.
1: Exacte. Però anem a analitzar el primer ingredient, que és molt, molt, molt interessant.
0: Ah, perquè això s'ha pogut analitzar químicament.
1: S'ha pogut analitzar químicament. I l'element químic que nosaltres olorem, que els humans tenim aquesta capacitat d'olorar, és la geosmina. La geosmina és un compost químic orgànic que es produeix per uns microbis que viuen al sol, al terra, els anomenat streptomyces, que aquí no sóc jo l'expert, vale? I també per una barreja de fongs que hi ha en el terra i cianobacteris. Llavors, què passa? Que quan la terra ha tingut un llarg període de sequera, aquests bacteris el que fan és frenar la seva activitat.
0: Queden inerts, queden com adormits.
1: Queden com adormits, exacte. Però acumulen aquesta geosmina.
0: Aquesta.
1: Llavors, en el moment en què cau la primera gota de pluja, fa pluf en el terra, la geosmina s'allibera directament a l'aire. I aquesta capacitat dels humans d'ensumar, de detectar la geosmina és molt particular, perquè en aquest cas els humans podrien detectar una cullerada de geosmina fins i tot en dos piscines olímpiques, quasi bé com un tauró quan detecta quilòmetres dintre de l'oceà una goteta de sang. Doncs tenim aquesta capacitat d'olorar i detectar la geosmina a molta, molt poca densitat. Per tant, és una particularitat dels humans que, a més, dos antropòlegs també van determinar que probablement aquesta capacitat tan extraordinària que tenim els humans de detectar la geosmina ve de quan els nostres ancestres necessitàvem, no hi havia ni embassaments, no hi havia res, necessitaven detectar, ensumar les fonts d'aigua per poder subsistir. I quan això va fer que el seu aparell d'olfacte s'anés desenvolupant per poder detectar aquestes fonts d'aigua i poguessin llavors subsistir o fer-les directament servir.
0: Està bé, o sigui, un d'aquests elements és la geosmina.
1: Correcte. És
0: però n'hi ha, ha més, no?
1: N'hi ha més, n'hi ha més. Després, el que olorem també just abans de que plogui és l'ozó. Quan s'acosta una tempesta elèctrica, els llamps, les descàrregues elèctriques, etc., el que fan és trencar les molècules d'oxigen i alguns àtoms lliures es reordenen i generen l'O3, que és l'ozó. I això té un olor com una miqueta com metàl·lic, com una, diuen, com una olor com molt neta i picant. Jo aquí ja no hi entraria.
0: Però això ja va a la sensibilitat de cadascú.
1: Correcte, que és un olor que es pot notar també a quilòmetres, abans que arribi pròpiament la pròpia pluja. Per tant, quan diem que fa olor tempesta perquè en algun lloc està plovent, és realment aquesta olor de l'ozó. I després, realment, quan ha plogut, el que sentim és la geosmina, que és aquestes partícules d'aquests bacteris que estan en el terra adormits en aquests períodes secs, aquesta, que es trenquen quan plou.
0: És com aquesta mena de suporamenta o de defecació d'aquests bacteris al terra, no? Que ho tenen tot escampat de geosmina d'aquesta.
1: Doncs correcte, al final és aquesta curiositat d'aquesta química, d'aquesta composició química que ens fa olorar. També hem de dir que, per exemple, sí que hem dit al principi que l'aigua pura no té olor, però llavors quan anem als embassaments o als llacs d'aigua dolça, sí que notem una mena d'oloró. Doncs bàsicament aquí intervenen dos actors: la pròpia geosmina que comentàvem, que està voltant pels aquests cianobacteris de l'aigua com fa calor, i també el gas metà, que és aquell gas que es genera per tota la putrefacció que hi ha en el fons dels embassaments. I l'últim també, per exemple, podríem parlar de l'aigua de l'aixeta. L'aigua de l'aixeta sí que té una olor característica, i això és per tots els agents potabilitzadors, molt probablement el clor.
0: Sí, sí, que, el principal és el clor.
1: Exacte, que l'afegeixen a l'aigua perquè sigui doncs potable. Per tant, en definitiva, hem parlat avui d'aquests diferents tipus d'olor, però sobretot centrant-nos en aquest anomenat geosmina, que el que permet és identificar aquest olor a pluja, sigui la del moment o fins i tot la que està plovent en algunes metres o centenars de metres a distància.
0: Sí, perquè llavors un cop ja cau la pluja, la cosa doncs ja, bueno, ja no sé si agafa alguna altra partícula d'alguna altra cosa segons per on hagi passat l'aire. Jo que sé, si és a la primavera, pol·len, que a vegades et cau el cotxe tot groc de l'època de pol·linització de les pollanques, per exemple, que tot queda groc.
1: Exacte, exacte, també agafa diferent olor que pot agafar en funció del terreny que hi hagi, perquè també hem parlat de l'oli, els olis que hi ha, olis essencials o no, que hi hagi en el terreny on t'estigui plovent, depenent dels vegetals, dels arbres o etcètera, etcètera, que hi hagi en aquell instant.
0: Mm-hmm. Molt bé, Xavi, ja ho tindríem tot, doncs, arribem fins aquí?
1: Arribem fins aquí, però només per dir que si nosaltres som doncs els éssers humans capaços de detectar quilòmetres, bueno, quilòmetres o centenars de metres, no sabria ben bé la distància, aquesta geosmina, també hem de dir que els camells del desert, del Gobi concretament, també són capaços d'olorar aquesta geosmina, però a més són capaços d'olorar-la a 80 quilòmetres de distància per trobar els oasis.
0: Quina sensibilitat.
1: Per tant, al final...
0: La necessitat obliga.
1: Exacte, és com la natura està al final interconnectada. Nosaltres deia que eren les nostres ancestres que necessitaven, tenien aquesta necessitat de trobar aigua, doncs actualment els camells també tenen aquesta necessitat de poder trobar aquest element.
0: Sí, és com un radar, o sigui, saben trobar l'oasi a molta distància per no perdre's, perquè en el desert perdre's és la mort.
1: Correcte, al final trobar aigua dolça és qüestió de vida o mort.
0: Molt bé, Xavi, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada a Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí?
0: I aquesta música, doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Anem recuperant efectius després de les vacances i avui un dels imprescindibles de l'Amics i Residents és en Jordi Masnou, que torna a capitanejar la secció Fets i Llei. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia, ben trobats, eh?
1: Com sí, ben trobats, totalment. Ja veus que encara estic una mica amb la ressaca de la postvacacional, perquè se m'enganxen una mica les paraules a la llengua.
2: Això és la calor, que estem tots escalfats.
1: Ah, sí, és veritat, eh? Aquest any, déu-n'hi-do, la canícula com ha apretat. I bé, doncs, ens hem de mirar de refrescar una mica i esperem que amb els temes que ens portis avui, doncs, ens refresquem i ens anem ambientant amb temes, des del punt de vista de la llei, doncs, potser més lleugers del que és habitual, per anar entrant a poc en la temàtica. I un dels temes que has portat i que tenim aquí sobre la taula són els microcrèdits.
2: Sí, ara, clar, parlar de temes estivals des de la meva temàtica, bueno, sí, és una mica complicat i hem, sí, d'intentar forçar-ho, no? Però certament són temes que en aquesta època de l'any, abans o després, ens poden tenir relació. I he pensat en el tema dels microcrèdits perquè el següent, primer de tot, què és un microcrèdit? Un microcrèdit és una cosa micro, petita. I petita de què? Petita de l'import i petita del temps de tornar. El que no és gens petit és l'interès que has de pagar. Anem-ho a concretar. Quan dic petit de import és perquè normalment un microcrèdit és allò que té relació entre 100 i 1.000 euros. Quan dic que és petit en el temps de tornar és perquè normalment s'ha de tornar en una setmana o un mes. I quan dic que no és micro, sinó que és gran en quant a l'interès, és perquè acostumen a ser interessos superiors al 100% TAE. És a dir, tu demanes 300 euros i potser en una setmana, 15 dies, n'has de tornar 400.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, gairebé això és usura, no? O...
2: Bé, però tenen una regulació diferent que la dels préstecs normals. Aquí ens hem pensat...
1: I també per la durada, no? Suposo que és una durada tan curta, és allò, un crèdit pont per poder facilitar una operació, perquè ara no tinc els diners, però ho he de fer ara, en canvi, d'aquí uns dies ja els tindré i serà poc temps, no?
2: Exacte, és a dir, precisament, i quan hem començat dient en aquesta època, doncs normalment el destí d'aquests microcrèdits és o bé despeses de buinar de vacances, és una cosa puntual, una celebració familiar, un no sé què, o això que has dit tu, és anem a tapar un forat que jo crec que d'aquí un temps el podré tapar d'una altra manera menys gravosa. Uh-huh. Però clar, cal llegir la lletra petita perquè és un tema d'anar en compte i de fet és una cosa sobre la que es vol treballar i es vol regular.
1: Uh-huh. Perquè ara, diguem-ne, que hi ha una regulació però no és massa estricta.
2: No, ara és molt genèrica i en tot cas és per definir el tema d'usura o el tema d'abusivitat hauríem d'anar als tipus mitjos de mercat i realment això és el que hi ha dia d'avui al mercat i fa que no pugui considerar-se usura. Uh-huh.
1: Anem a... Bé, doncs això dels microcrèdits és una cosa que s'ha d'anar amb compte i utilitzar-ho ben bé per lo que realment és, no? Però ara anem per una altra cosa, que són els contractes, el contracte vinculat, que n'hem sentit a parlar molt, però que, i que està relacionat amb algunes estafes que hi ha hagut amb alguns dels falcs, amb empreses que han tancat i que han deixat de gent penjada. Aviam, explica'ns què és això dels contractes vinculats.
2: Sí, els contractes vinculats, saps que sempre intentem enllaçar les coses, té relació amb préstecs. Un contracte vinculat és un contracte d'una prestació de servei que va vinculat amb un préstec que financia la compra d'aquest servei. Parlant amb llenguatge de carrer, posaré tres exemples que tots segurament tindrem molt presents. El primer és, aquest estiu hem sentit una agència de viatges d'aquí l'Empordà que va deixar penjades a moltes persones que havien contractat un viatge i que resulta que llavors aquell viatge no es va fer. Deixant de banda el tema de que com acabi l'estafa o no amb aquesta agència, resulta que molta gent aquests viatges els va pagar amb un préstec. Per tant, jo aquest préstec que tinc contractat l'he de pagar si el servei que havia comprat amb els diners aquest préstec no me'l donen? Segon tema, ara estem a principi de curs, no?
1: Sí,
2: a principi de curs?
1: Sí, sí.
2: Val, molt bé. Ara he decidit que vull fer anglès.
1: Ah, això, mira.
2: I si pago tot l'any per endavant a l'acadèmia, em fan una promoció. I a més m'ho financien. Faig un préstec per pagar per endavant tot el curs d'anglès. I l'acadèmia tanca mig curs. I on prou feina sé dir hello, my name is Jordi.
1: Sí, sí, sí.
2: No?
1: My Taylor is rich.
2: Exacte. Doncs què passa amb aquest préstec? O un tercer cas que també segur que tindrem present. m'he de fer la boca nova. I els dentistes valen molt diners, i el que fan és, no et preocupis, això es financia amb un préstec. I són no aquest dentista que tots coneixem de tota la vida, el nostre dentista, sinó aquestes franquícies que sonen com bolets.
1: La dent alegre, la casa de les dents, o alguna cosa.
2: Coses d'aquestes, no? Sí. Doncs què passa? Doncs senzillament que si llavors tanquen, què passa amb la meva boca, què passa amb aquest préstec i tal?
1: Clar, estàs tens mitja boca i la resta tens un forat.
2: Tens un forat al banc.
1: A més.
2: Doncs bàsicament el que vull dir és que la jurisprudència el que ha considerat és que els consumidors no han de continuar pagant aquests préstecs que han anat vinculats, per això el contracte vinculat, han anat vinculats a l'adquisició d'un servei que no t'estan prestant. Val? Evidentment, com dic sempre, caldrà anar cas per cas, caldrà estudiar quin tipus de servei, què t'han fet, què no t'han fet, què queda per fer, a quina alçada del curs et deixen penjat, una mica tot això. Però d'entrada, si s'acaba l'obligació de pagar el préstec quan s'acaba la prestació del servei que ja no t'han donat.
1: Hi han hagut forces casos d'aquests i suposo que al final la jurisprudència ha anat en aquest sentit.
2: Exacte.
1: No? I un altre tema, no? Ja posats a fer coses estranyes, anar a un restaurant o comprar alguna cosa i fas un simpa. I què passa, llavors, si fas un simpa? Què ens pot passar? A partir de quin import és perillós?
2: Mira, el simpa, que tant pot ser en un restaurant, o pot ser fins i tot el que té molt més morro i se'n va 15 dies amb el braçalet del todo incluido en un hotel i llavors marxa sense pagar, no?
1: Ahí està.
2: Val? Doncs,
1: campeón.
2: El simpa que tots coneixem i que fa certa gràcia, d'entrada podria tenir dos vessants, la civil o la penal, perquè ens entenguem. La civil és un pur impagament, la penal ja té una transcendència perquè és un delicte i hi ha un altre tipus de pena. No és tant l'import, sinó si realment hi ha un ànim delictiu darrere d'això o no hi ha un ànim delictiu. Per tant, com sempre, perdoneu que em repeteixi, caldrà anar cas per cas, amb el sentit de dir quan és estafa o quan deixa de ser estafa. Bé, depèn, aquell que resulta que es passeja amb una aparença de jo aquí ho pago tot, jo aquí no m'estic de res, jo aquí no et preocupis, tal.
1: Sí, que a més em fa ostentació.
2: Exacte, i realment no hi ha hagut res, no té el mateix tractament que aquell, doncs, que per fer la broma, o es pensa que fa la broma, d'acord, s'aixequen, marxen corrents i deixen una compte per pagar, que potser serà més un impagament que intentarem atrapar-los i reclamar la factura que no tenir un tractament penal. Però respecte al simpa també hi ha una altra cosa que he estat llegint, que ha sigut notícia i que m'agradaria comentar, i és, escolta'm, el propietari d'un restaurant podria deduir la factura del dinar que no s'ha pogut cobrar en el cambrer que va servir aquella taula per no ser prou curós, per no donar-se en compte que l'estaven enganyant, per no vigilar o estar distret en el moment que van marxar, podria repercutir-li aquesta factura? L'estatut dels treballadors és molt clar i això no pot passar. Per tant, és l'empresa, és el restaurant, qui haurà d'assumir el cost i també la reclamació d'aquesta acció.
1: Sí, perquè a vegades els treballadors no estan en condicions, per el volum de feina que hi pugui haver, d'estar pendents. A més, moltes vegades el que fa el simpa ja fa el llest, aprofitant-se de que a lo millor és un restaurant que està molt ple de gent, que és fàcil escapolir-se, com deia en Puyal, de l'escomesa, i és clar, llavors que a sobre el treballador doncs tingui aquesta pena, doncs també és una mica injust.
2: Això és bo saber-ho.
1: I acabarem amb un altre clàssic, els aeroports. Sobretot quan anem amb el cotxe i volem deixar-lo aparcadet, o bé a l'aeroport en el pàrquing d'Aena, o en algun d'aquests que te l'agafen i te l'aparquen i et venen a buscar el cotxe i llavors te'l tornen. Què ens pots explicar? Perquè em sembla que això és una cosa que has viscut bastant en primera persona.
2: Doncs sí, en primeríssima persona. A mi m'ha passat aquest estiu. Jo torno de vacances, jo aquesta vegada havia contractat els serveis d'una empresa que et ve a recollir el cotxe i després te'l porta, tot i que l'any passat va haver-hi moltes notícies respecte a la qualitat d'aquest servei, ja vaig procurar contractar una empresa solvent que ja havia fet servir altres vegades i que sé que realment tenia els seus llocs adequats per aparcar i un servei i tal. Doncs bé, quan arribo al Prat i truco per dir ja estic aquí, me diuen, no, el teu cotxe té un rebentón.
1: Té un problema.
2: Té un problema, la roda està desinflada. hauries de venir cap a la campa i ens ho mirem. No? Em van venir a buscar, em van portar a la campa i vaig veure què passa i em van dir no, que qui paga la festa, i em van dir bé, primer intentarem inflar-lo i si no mirarem, perquè clar, si és un clau potser el clau ja el portaves, i si no mirarem,
1: anem a mirar.
2: Sí, sí, evidentment no ens precipitem. Vam anar a mirar el cotxe i em diuen no, mira, l'aire no l'aguanta, l'hem intentat inflar i no l'aguanta, i no és un clau. Dic, no és un clau. Dic, mira, aquí hi ha un boquete, perdona l'expressió.
1: Aquí hi ha un forat gros,
2: Val? I és que algú ha intentat fer ral·li amb el meu cotxe i s'ha menjat doncs una vorera o ha fet
1: una pedra
2: cosa,
1: o ha fet alguna cosa que no tocava, no?
2: Perquè jo aquest cotxe, encara que el poguéssiu inflar, a la cantonada ja no tinc vent a la roda. Per tant, dic, això no és culpa meva. Van dir que sí, que era obvi el fet. Uh-huh. Eren les 12 de la nit allà a la zona franca de Barcelona, jo amb la meva família. Em van portar en furgoneta a casa aquelles hores i han assumit el cost de la reparació, és a dir, del canvi, de fet, dels dos pneumàtics, perquè els cotxes també,
1: sí,
2: per seguretat
1: no
2: poden
1: pots,
2: anar...
1: No pots canviar un pneumàtic i l'altre no, has de canviar com a mínim els dos de davant i llavors els nous passar-los a darrere, em sembla que fan, i els de darrere davant.
2: Per què ho explico això? Perquè m'ha passat a mi, doncs mira, sí, és una anècdota que fa gràcia, però ho explico també per lo que he repetit tant avui, és cal anar cas per cas. No hauria sigut el mateix si hi ha un forat, que si hi hagués un tema d'un clau que potser hauríem de discutir si el clau ja hi era o no, si eren verdes o eren madures. Per tant, caldrà anar cas per cas, però evidentment aquestes empreses, com totes les empreses professionals que presten un servei, tindran una assegurança sobre la qual després has de reclamar doncs un correcte servei.
1: Sí. Però bé, també és cert que hi han empreses d'aquestes que fan els aparcaments, aquesta era solvent i ha respost, però n'hi ha d'altres que s'han donat casos de que han utilitzat el cotxe. Sí. Fora de... Durant el client estava de viatge, doncs s'ha fet servir el cotxe, ha tingut algun accident o fins i tot s'ha fet servir i s'ha multat el cotxe, que llavors dius, home, aquí hi ha una màfia aquí que trafica amb els cotxes mentre estan aparcats, no? Per tant, i a més força destralers i barruers, perquè al final se'ls acaba pillant. Mm-hmm. Molt bé, Jordi, doncs bé, aquests han estat els primers temes de la temporada, aquesta 19a. Res, ja ens anirem veient de tant en tant, comentant aquests temes de jurisprudència que, bé, doncs poden servir a la nostra audiència en alguna ocasió.
2: A la vostra disposició, ja ho saps.
1: Doncs bé, ja sabeu que Jordi Masnou és el nostre advocat, l'advocat que tenim aquí en l'Amics i Residents, i que si voleu fer servir, o teniu malauradament que fer servir els seus serveis per alguna qüestió professional, perquè normalment no sol ser per coses del tot bones, a vegades sí, a vegades no, no?
2: Aquest malauradament.
1: Malauradament o benauradament. Bueno, doncs podeu trobar els seus serveis a Finques Valls i podeu doncs concertar cita i us atendrà de la mateixa manera que ens atén aquí en l'Amics i Residents. Jordi, ben tornat.
2: Moltes gràcies.
1: I som-hi.
2: Fins sempre.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Tornem una setmana més amb la secció de les recomanades i ho fem amb una secció bastant carregada d'activitats. Es nota que tots ens anem tornant a la rutina, que tot va tornant a la normalitat després de les vacances d'estiu, i també ho fa el calendari d'activitats arbusienques perquè aquest cap de setmana està bastant carregat. Doncs bé, comencem i ho fem amb les activitats d'avui dissabte 19 de setembre, i és que a partir de les 3 de la tarda i fins a les 9 del vespre al Poliesportiu de Can Delfí podreu anar a veure el 16è Open de tenis taula Vila d'Arbúcies en categoria absoluta i que organitzen des del Club Tenis Taula d'Arbúcies. De les 9 del vespre a la mitjanit, a l'esplanada del Sagrat Cor, hi haurà una activitat d'observació de la Lluna i de Saturn que organitza la secció astronòmica de l'Associació Fotogràfica d'Arbúcies. Es tracta d'una activitat gratuïta, però que cal inscripció prèvia a la Gavella. Demà diumenge, 20 de setembre, a partir de les 7 del matí, a Joanet hi haurà la marxa solidària per l'Oncotrail. Hi haurà 3 recorreguts de 5, 10 i 15 quilòmetres. Les inscripcions es podran fer a partir de les 7 i la sortida serà a les 8 del matí. El preu per participar és de 10 euros. Hi haurà esmorzar per a tots els participants a l'arribada i els beneficis que es recaptin aniran destinats a un collir d'arbúcies i al projecte Espai Gota a Gota del Cap d'Arbúcies i Sant Hilari. I finalment, demà diumenge, a la tarda, a les 7 de la tarda, a les Naus Aiats, hi haurà la gala dels tres tenors, que comptarà amb Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cosías, amb Josep Forn al piano. El preu de l'entrada és de 10 euros i les entrades estan es poden comprar a la Gavella, o bé doncs, les podeu comprar a la Gavella fins demà al matí, si no demà a la tarda a taquilla, a les naus Aiats. I finalment, el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Onològic del Montseny, hi haurà el tast de vins sicilians, els vins de l'antic comtat de Mòdica, a càrrec de Pierluigi Cosenza. I bé, es tracta que a partir d'una presentació inicial farem un viatge a vinícola, un tast de 5 vins, els antics dominis dels Vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat és de 20 euros i per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu el preu serà de 15 euros. Les places són limitades i cal fer la inscripció a memgarecepció@ajtarbusies.cat o bé anant a la Gavella o trucant-hi al telèfon 972 86 0908. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
1: Aquests dies també han començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel CESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadets. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com, sobretot, l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recent ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'aleví de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
3: Amics i residents, us donem la veu.
4: Esperem que el poble s'animi i que no busqui problemes, que prengui paciència un dia, perquè
5: que al final és una que té molta feina darrere, que està fet amb ganes perquè la gent ho disfruti.
6: Fem la invitació a tots els arbociencs, sí, perquè doncs, el diumenge al dematí sortint, esperem que ens faci bé.
7: Jordi, tu mateix, quan vulguis
8: Jordi
7: tornar, ja ho saps.
8: Ja, moltíssimes gràcies, com sempre, Jordi. Vull dir, evidentment, també és una plataforma molt important de cara als arbociencs, que també coneguin el que és el museu, també.
7: Molt bé. Moltes gràcies, Jordi.
9: premis estàs a mercè del jurat, que tindrà els seus criteris, que més enllà de la qualitat literària doncs n'interfereixen altres segur, perquè sempre també he estat a l'altra banda com a jurat de premis i al final és inevitable, no?
6: Sí,
9: que hi hagi...
6: a vegades costa.
0: Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
3: Us donem la veu.

0: Donald Trump anuncia un acord entre Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia perquè Washington incrementi la presència militar a l'illa Àrtica. A canvi, la Casa Blanca reconeixerà la integritat territorial i la sobirania danesa de Groenlàndia i el dret dels seus ciutadans a l'autodeterminació, segons que informen els governs danès i del territori autònom. Un president nord-americà que també anuncia que prohibirà a la CNN i a dos mitjans més l'accés per informar des de la Casa Blanca. Donald Trump explica que aquesta decisió la pren perquè aquests mitjans, assegura, publiquen notícies falses. La prohibició topa amb la primera esmena de la Constitució nord-americana que garanteix la llibertat de premsa. Rússia vota aquest cap de setmana per triar la composició del nou Parlament. Uns comicis marcats per les acusacions de frau i en què s'ha vetat la participació dels partits que defensen que s'acabi la guerra a Ucraïna. Per això, els partits opositors demanen el vot nul i que es voti presencialment per expressar el descontentament amb el govern. A Ceuta, on és 3.000 persones continuen esperant a les platges que s'habilitin els nous espais temporals previstos per acollir-les. Ahir se'n van poder recol·locar 1.700 al campament habilitat al port de la ciutat autònoma. La crisi de l'habitatge afecta greument la salut, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, perquè actualment molts problemes de salut mental, com un estrès crònic, els causa la falta d'un pis adequat, el risc de perdre'l o les dificultats per pagar factures de serveis bàsics d'una llar. Avui es posa a Sant Cugat del Vallès la primera pedra de la que serà la primera gran església de la comunitat mormona a Catalunya. Quan estigui acabada, serà un gran temple en un complex religiós de més de 20.000 metres quadrats. L'anomenada Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies és present a Catalunya des dels anys 70. I jornada central avui del Mercat de Música Viva de Vic. A la plaça Major destaquen les actuacions de Queralt Lahoz i Ginestà. I a la plaça de la Catedral, el punk rock de Crim. Ailia, Cali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major de la capital osonenca.
1: Esports.
0: El celebren avui a l'Assemblea de Socis Compromissaris al Barça els principals punts de debat econòmics, entre ells l'ampliació del finançament per acabar obres a l'espai Barça. Un equip que avui juga a les 9 al camp del Sevilla sense Joan García. El porter es baixa per les molèsties al genoll que arrossega del partit de dimecres contra el Racing. Derrota de l'Espanyol 1-3 ahir contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. A la Lliga F a les 12, el Badalona Women rep la Real Societat. Ahir el Barça va golejar l'Alavés 6-0. Marc Márquez defensa aquest cap de setmana el liderat del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Aquest matí, entrenaments oficials, a les 3, cursa sprint. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest matí de dissabte, de temps estable, sol a bona part del país.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 61%.
1: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: El proper 25 de setembre, dins dels actes de l'Aplec de la Capella, es presenta l'obra de teatre Mortal, una comèdia escrita per Jordi Farragut i amb la direcció de la Marta Fàbregas. Un producte cultural de quilòmetre zero amb les interpretacions de Jaume Fàbregas i Jordi Farragut, un artefacte teatral en forma de comèdia amb l'objectiu d'arrencar els riures del públic d'Arbúcies. I a tal efecte, per parlar de l'obra, ens acompanyen aquí en el nostre locutori, ben puntuals, Jordi Farragut, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I Jaume Fàbregas.
2: Aquí, bon dia.
0: Aquí els hi agraïm la presència i posarem uns aplaudiments ben macos, a veure si encerto el botonet. Aviam. Em sembla que no els he encertat pas gaire. No, m'ha sortit uns riures. Veiem uns aplaudiments. Res, igual, em faré ara un lío aquí. Cap problema. Doncs anem per feina, anem a començar. És que aquestes coses tan modernes encara no m'hi he acabat d'adaptar.

0: que durant molts anys va estar vigent, doncs durant uns quants anys es va perdre, però me'n recordava molt i he treballat molt per tornar-la a recuperar, i ja ara ja portem una colla d'anys que hem tornat a recuperar, i dir, per la plec de la capella hi ha d'haver teatre, i com que tenim la sort que nosaltres o tenim obra o tenim algun grup dels que dirigim que té obra, doncs d'una manera o d'una altra hem d'assegurar que cada any per la plec hi haurà teatre. Arbúcies, tothom sap, la plec de la capella hi ha sardanes, hi ha la visita a la Verge i hi ha teatre.
1: Bueno, i també hi ha la rifa dels ous i el botifar.
0: Exactament, eh? Exactament.
1: Sí, però... sí, el diumenge i el dissabte es fan unes rifes.
2: Sí. D'ous.
1: D'ous, sí. Sí,
2: d'ous de gallina.
1: Ous de gallina, no, ous de gallina, tal qual. Sí, sí. Els de l'Arbúcies fem coses d'aquestes estranyes.
2: Sí, sí, sí.
1: Sant Hilari no sé si fan rifes d'aquestes així.
3: No
0: toquen els ous?
3: A mi no m'han rifat mai els ous.
1: Si hi havia força requesta aquí,
0: sí, sí, sí, és molt important, i si estàs de sort toquen els ous.
1: Sí, exacte. Sí. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. Sí.
1: Bé, doncs el binomi Farragut-Fàbregas funciona. Com fa que treballeu junts? No? Com us vau conèixer? Bueno, si és que es pot explicar.
0: De tota la vida.
2: Ens vam conèixer fa molts anys. Però allà on vam començar nosaltres va ser un dia que jo li vaig amb ell i amb si volia venir a ajudar-me a mi a fer una cosa per l'embruix, i vam estar tots dos junts, i com que havíem d'anar esperant que vinguessin els grups, no? Ell va dir, hòstia, m'agradaria fer una obra amb tu. Dic, jo també. Doncs escriure-la.
1: És allò que tires a l'aire, veiem,
2: sí,
1: com reacciona.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I recordo com la primera que em va portar, que era terapèutic, em va portar les primeres 15 pàgines i em va dir, ja sé que és una merda, diu, però mira tu, jo no vaig veure una merda, jo vaig veure que tenia potència, sí. Vull dir que podríem fer molt d'aquella obra, la gent riuria i això. I ja vam començar, però de fet el que vam... on vam començar va ser en el Covid.
0: Com sí.
1: Esclar, estava amb el Covid, però si no es podia fer res.
0: Precisament. Sí.
2: Per això.
0: Precisament, doncs, esclar, nosaltres teníem obres en els nostres grups i es van prohibir fer coses col·lectives, i només podíem fer coses amb grups molt reduïts, grups bombolla, que se'n deia llavors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I vam decidir nosaltres constituir-se en un grup bombolla perquè no podíem estar sense fer teatre. No podíem estar, i vam dir, doncs va... i ens vam posar a assajar ell i jo com a grup bombolla. I recordo que el mes de juny es va obrir per primera vegada, tornar a obrir els teatres, amb mascareta per primera vegada, amb distàncies de seguretat i tot, sí, això.
1: Rentat de mans, sí, i el sabó, sí, aquell, l'hidrogel aquell.
0: Exactament.
1: Raro.
0: Doncs, i el 7 de juny ja estrenàvem terapèutic.
2: Sí.
0: Vull dir que vam ser, crec que, els primers que vam tornar a fer teatre després de...
2: Primers de Catalunya, vam
0: sí. Després de la pandèmia, nosaltres van obrir i nosaltres, doncs, ens posem a fer teatre.
1: Vosaltres i Remei de Cala Fresca. Però el Remei de Cala Fresca també es veu que durant la pandèmia es van preparar un estudi, van començar a preparar cançons, i mira...
0: Molt bé.
1: Una cosa així.
2: Sí, més o menys.
1: Fantàstic. Doncs, però és clar, això ha anat tenint continuïtat, vull dir,
0: sí,
1: dir que hi ha hagut un feeling i bueno, també, suposo, el mundillo del teatre d'aquí amb el de Sant Hilari, doncs, s'ha anat barrejant, s'ha anat intercalant, i això fa crear una sinergia molt, molt interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, de fet, ja abans, ja portàvem uns anys que estaven col·laborant a fer coses junts entre els de grups d'Arbúcies i el grup de Sant Hilari, havien fet el testimoni que havien fet junts, havien fet les línies obertes que també havien fet junts entre un grup i l'altre.
2: I vas començar tu amb l'obra Tots eren fills meus.
0: Sí, exacte. Vull dir, vam anar fent cosetes junts entre els dos grups, perquè va molt bé, doncs, la col·laboració, doncs, perquè a vegades el paper se diu que vingui un personatge d'aquestes característiques i, doncs, ostres, nosaltres no en tenim cap, i el Sant Hilari sí, i doncs d'aquesta manera, doncs, es troba en millors sortides i tot. I llavors, com que a més, doncs, ell fa de director en el grup de Viladrau i jo faig de director en el grup de Massanet de la Selva, doncs a més hem aconseguit col·laborar amb gent de Viladrau i amb gent de Massanet, i ara gairebé, doncs, estem fent moltes coses conjuntes entre tots els grups.
2: És una multinacional.
1: Ja està bé, els grups de teatre... Clar, tu, Jordi, has fet també direccions i has portat obres a fora,
0: sí,
1: d'Arbúcies, principalment a Massanet, no? Que ja hi tens molta relació de fa molts anys.
0: Sí, sí, sí, sí. Fa... també fa, mira, aquest any

0: proper cap de setmana celebrem els 10 anys que estic a Maçanet de director de teatre, doncs, i allà també hem fet un grup molt maco, que hem fet moltes coses, en Jaume hi ha col·laborat també moltíssim, i bueno, doncs també fem coses conjuntes entre... Bueno, no parem, no, l'important és que no parem, no parem de teatre amunt i avall.
1: Això és el que diuen els metges, no pareu.
2: Perquè no, si pares malament,
1: eh? Malament, sí, molt malament.
2: I tu, Jaume, no t'has animat mai a escriure? Has fet alguna coseta?
1: Bueno, no, jo a teatre no he escrit mai, eh? Jo estic molt content perquè estic amb ell, ell escriu les obres, jo les faig malbé i ens funciona.
2: Està bé, tu les reinterpretes.
1: No, diguem-ne. No, de veritat, va, així és això, no?
0: Bé, ell ho explica d'aquesta manera.
1: No, és així, és perquè el que ell escriu, jo faig el que diu ell, però a la meva manera, i sempre trobem...
0: Sí, és això.
1: Doncs,
0: cada cosa és el guió base que sortim, sí. I a partir d'aquí, en els assajos i amb la seva inspiració, que sempre és important,
1: la teva,
0: sí. I doncs anem trobant-hi cosetes i l'obra va evolucionant. El terapèutic mateix, que acabem de fer ara el bolo 113 aquesta,
2: 113?
0: El 114 el fem ara aquesta setmana.
2: Quant temps fa que feu aquesta obra?
0: Vam estar pel Covid.
2: El Covid.
1: 5 anys.
0: Sí. 5 anys. Doncs això, doncs, portem 114 bolos, per exemple, de terapèutic, i podem dir tranquil·lament, sense que tots 114 han sigut diferents, eh? Si algú ens ha vingut a veure un altre dia, això ho havíeu fet, això no ho havíeu fet. No, és que cada dia és...
1: I del primer a l'últim tampoc és impossible...
0: No, veuen una altra obra ja.
1: Si es demanen l'obra...
0: El text
2: ja feu com en Paco Morant i en Joan Pere, que al final de, com feien l'estranya parella, ja feien, fotien botifarres per tot arreu, no?
1: Sí.
2: Fotien bé, canvis.
0: Bé, no sé si una estranya parella sí que ho som. Jo intento cenyir-me més al guió.
1: O que és teu.
2: Sí, esclar.
1: Si per no negar. Sí.
0: I si alguna vegada hi veig coses, doncs a vegades li comento, jo hi podria posar això, hi podria posar allò. I en canvi ell és més d'inspirar-se en el moment, ell amb el públic es creix, i en el públic li surten coses que moltes vegades em costa aguantar-me el riure, i a mi mateix, vull dir que hagi fet esforços grans. Perquè
2: per mantenir la compostura.
0: Exactament.
2: Per tant, aquí es desmenteix aquella brama que hi ha, és que els actors, que són uns divos, es barallen amb els guionistes perquè només volen canviar coses del guió, no?
1: No.
2: Mira, aquí no passa això, ja.
0: Mira, podem, i una cosa que has comentat d'aquest èxit d'aquesta parella estranya, sí. És que jo penso que no ens hem discutit mai, que penso que portem tots aquests anys d'això, i amb aquest home és impossible discutir-se.
1: No barallar-se ni discutir.
0: No. Sempre està de bon humor.
1: Jo el que diu ell, dic que ment, ja està.
0: Sí,
1: llavors faig el que vull, però...
0: sempre està de bon humor, ens ho passem molt bé a l'escenari, però ens ho passem molt bé fora a l'escenari. Mil anècdotes cada cap de setmana que fem dos o tres bolos, i ens en passa cada una, perquè déu-n'hi-do com som ell i jo, de despistats, de molts defectes que tenim, i ens en passen moltes aventures, però ens ho passem molt bé.
1: I tant.
2: Si no ho faríeu, no? Escolta,
0: exacte.
2: Tu és que hi ha obres que les has escrit tu, també se n'han adaptat, heu anat adaptant obres. No sé si vas començar per aquí, no? Abans de posar-te a escriure, vas fixar amb com funcionaven els altres llibrets, i amb l'adaptació, doncs, et vas dir, vas arribar a un punt que vas dir, ja ho provaré jo de fer-ho.
0: Sí, per exemple, estava a Maçanet i havia de fer una obra per 15 persones, i llavors el guió que m'agradava era per 12, i llavors m'havia d'inventar 3 personatges o 4, i per tant adaptar-la perquè pogués sortir tothom,
2: perquè allò encaixés.
0: Això va ser un inici. Llavors també vam començar, doncs, que ell se'n va al cine, veu una pel·lícula, surt i em truca i diu, he vist aquesta pel·lícula, això és una obra de teatre, l'hem de fer. I llavors, doncs, jo em miro
2: ja,
0: a trobar...
2: Ja et dona la idea, no?
0: Em miro de veure aquella pel·lícula i em miro de passar-la al teatre, i això així vam començar al principi. Però llavors doncs, m'he anat divertint en aquesta faceta i ara últimament doncs, hi ha les obres que fem ell i jo i algunes més, per exemple la que ell ara han estrenat aquest cap de setmana a Viladrau, doncs són obres fetes ja íntegrament per mi i escrites. I,
1: bueno. Sí, bueno, aquest cap de setmana o aquest últim mes hi havia 5 obres teves que voltaven. 5 obres.
2: Ah, o sigui, això són royalties, eh? Deuen pagar 3 del to, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Amb això sí que...
1: Molt. Molts calés fa.
3: Estava mort. 25 punyalades a l'esquena.
1: Senyor.
3: I està claríssim. Va ser un suïcidi.
4: Senyor. Què passa? Té la corbata dintre el cafè.
3: I un cop hagués sortit el cervell, li descargolaria.
4: Mare de Déu, senyor.
3: Hombre.
4: Ja ho tinc.
3: El què?
4: La carpeta aquesta que diu persones que desitgen matar-me. I si tots dos som sospitosos, com ho farem, ara? Aquest collons...
3: Ah. Escalfament, amic meu!
4: Encara no va prou calent!
2: No. Però és que això vol dir que altres grups d'amateurs o... doncs fan servir aquestes
0: sí,
2: obres.
0: Sí, sí, sí. Doncs hi ha gent que... Bueno, des de les que ja faig expressament, que per exemple pels grups que ell dirigeix em diu, necessitaria una obra per 3 persones o 4 personatges, no tens cap idea, i llavors dic, deixa'm un temps que penso que sí, que me'n sortiré i te n'escriuré una.
1: I no tarda gaire, eh? La veritat és que no tarda gaire, eh? Té un cervell aquest home que...
0: Bueno, llavors surten com surten, però...
1: No, bueno, sortia diferent, però... De fet, ell i jo, totes les que hem fet, totes les ha fet ell.
0: Uh-huh.
1: Totes.
0: Sí.
1: Totes.
0: Sí.
1: Totes. El que passa que, esclar, ja suposo que ell, com la fa, ja pensa amb els papers nostres, amb el tarannà de cadascú.
0: Sí, en certa manera és això. És important el anar l'escrivint, saber per qui l'escrius, no? Almenys, llavors, què passa? Que llavors un altre grup te la demana per fer-la i llavors... la deixes o el que sigui, però això ja és diferent. Però en principi jo, quan les escric, ja penso aquest ho farà aquest i aquest ho farà aquesta.
2: Però és que penseu amb els recursos actorals que teniu, no?
0: Exactament.
2: Amb vosaltres dos, que sí. Els fareu, i els companys que pugueu tenir, sí. Que puguin participar.
0: Això mateix.
2: No? Fer-la més o menys coral, no? Perquè en aquesta de Mortal no només sou vosaltres dos o hi ha més actors?
0: No.
2: Es pot dir això? Es pot dir?
0: Sí, sí, sí, sí, es pot dir.
1: Sí, sí. Som no. Nosaltres dos sols.
0: Som nosaltres dos. Encara sobra algun.
1: Sí. N'hi ha un que no surt. No. Sí, sí, sí.
2: Algun que està en el bagul, potser.
1: Sí, en parlem, eh? Parlem de baguls i parlem de la mort i parlem dels enterros i parlem de moltíssimes coses relacionades amb els morts, perquè... Jo em fa molta il·lusió fer aquesta obra perquè fa molt temps que t'ho dic que va escriure una obra d'un tanatori, d'una funerària, perquè jo la mort m'agrada, bueno, m'agrada.
2: Ara és l'altra pregunta que anava a fer, a parlar d'on ha sortit la idea. Bé, perfecte, eh? Vas parlar amb d'ous, això em va... Sí.
1: No, vull dir que jo hi trobo una cosa que té molt potencial, no? Parlar de morts. Hi ha gent, mira, a Sant Hilari, com la vam estrenar, vaig trobar un senyor, jo no sé qui era, no ho havia vist mai, i m'agafa del braç i diu, jo no he vingut a veure-vos perquè tinc massa respecte a la mort. Jo li vaig dir, bueno, doncs morirà igual vostè. I em va dir, sí, això ja ho sé, però és que jo em fa molta por la mort, això. I vaig dir, doncs vingui i veurà que
2: no és tan greu.
1: Que ens en podem riure de la mort, home, no. Però m'ho va dir amb sentiment.
0: Bé, sí, sí. De fet, tampoc no hi ha res en profunditat, no, com perquè ningú es pugui ofendre d'una manera ni d'una altra. No. És una trava senzilla, blanca, perquè la gent es pugui anar seguint. El fet de que el fet passa en una funerària, però podria passar en qualsevol altre lloc. Tampoc és imprescindible. Sí que hi ha 4 o 5 coses que parles de la funerària aprofitant que el pisorga passa per Valladolid. Però no... No és absolutament basada en el tema mortuori, no sé què.
2: Sí, amb el tema filosòfic del fet de traspassar, no?
0: Si
1: No.
2: És com el que fan, ara està restrenant temps en Quim Masferrer,
0: sí,
2: que allò sí que és una cosa més,
0: sí,
2: de reflexionar, sí. De si ens hem de morir al cap de 90 minuts... doncs què faries, no? Com, sí, com ho viuries, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, no és tan profunda. Les meves, no, les obres que escric jo no són tan profundes.
1: Va per sobre. Són... més aviat ens fixem amb els que queden, no?
0: Sí, exacte.
1: És que parlar dels morts.
2: Això que normalment es sol dir, si em traspasso, merda pels vius, no? Diuen.
0: Sí, sí, sí. Exacte. Bueno, i en certa manera, doncs, és, això també és una mica de cant a la vida, no? De voler dir... sempre hi ha motius per viure, és un moment, és un moment que una frase que es diu en l'obra, doncs sempre hi ha molts motius per viure, no?
2: I perquè la gent sàpiga una mica de què va, podem explicar una mica el que hi passa, una mica així per sobre, sense desvetllar masses detalls?
0: Sí, mira, l'obra passa en una funerària, això ja ho hem dit, i en aquesta funerària hi arriba un personatge que hi ha dues preguntes clares: que què ha vingut a fer i qui és. I aquestes dues preguntes, s'està una estona intentant desvetllar aquest home, què hi fa i què hi deixa de fer en aquí. I a partir d'aquí, quan més o menys es queda clar qui és aquesta persona que ha vingut, llavors comences a veure les costures de l'altra persona que hi era allà. I doncs és una mica això, és una trama en la que un que està perseguit i entra allà, i al final no saps qui un es persegueix i l'altre està perseguit, si un té més coses per amagar, si les té més les altres, una mica és això.
1: Hòstia, que ho explica bé. Cansat.
2: Però vaja, al final el tema funerari és una mica accessori per, sí, una típica comèdia de lius, d'enredos, no?
0: Sí, és una...
1: No. El que és important, la paraula important, és mortal.
2: Sí?
1: Sí, l'obra mortal.
0: Sí, mortal. Mortal. Doncs el seu títol, en certa manera, sí, quan acabes dius, ah, esclar que es diu mortal.
1: Sí, perquè a vegades fem obres que no saps de què...
2: Que el títol...
1: El títol no sé per què l'has posat.
2: Sí, ja, perquè no té res a veure.
1: Però aquesta abans tenia un altre títol, també.
0: Ah, sí. Això passa, eh? Sí. Això passa, sí, que a vegades el presento amb un títol i cap de... Estem assajant... Canviem el títol, posem aquest altre. Sí. I aquest havia començat, i això pot ser un cert spoiler, però havia començat dient-se Immortal. I al final s'ha titulat Mortal.
1: Mortal.
2: Ja heu tret el lini i heu deixat, sí, una cosa, sí, més terrenal.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, més curta.
2: Per tant, clar, aquí ni l'angoixa ni la mort són els arguments bàsics per... Però no, tot i que no serveixen per vestir l'humor,
0: sí,
2: aquest un cert humor negre.
0: Sí, sí, sí, exactament. Exactament.
2: I bé,
0: sí? Per nosaltres és molt important riure's, sobretot riure's de nosaltres mateixos. I això és el que fa gràcia a la gent. La gent ve a passar-ho bé, a entretenir-se. La majoria, alguns, volen grans reflexions i tot això, però no els trobaran a la nostra obra. El nostre és un entreteniment, i aquest entreteniment, més que posar-se... Hi ha gent, doncs, que es posa amb certa gent, es posa amb aquesta... Nosaltres, més que posar-nos... Nosaltres sempre tenim l'acostum de riure's un de l'altre. Sí. Això ho solem fer, sí, sempre.
1: No intentem cap missatge, eh? No intentem donar cap missatge, perquè, si no, malament rai, eh?
0: No ens atrevim a tant.
1: No.
2: Però potser algun dia sí que podria fer una cosa més sèria, potser, no? No sí. us heu plantejat, sí, suposo, alguna,
0: sí,
2: vegada.
0: Sí, sí. Home...
1: No n'hem fet, eh?
0: Jo...
1: Sí, sí. Junts,
2: sí, sí.
0: Bueno, que ell vam dir que ell, que tu has comentat, que vam començar amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, un drama espectacular, vull dir, és boníssima l'obra com un argument, i era totalment seriosa, i això.
1: Sí, un drama.
0: Sí. I està bé, eh? I jo, i tant amb els grups que tenim, fem coses diferents i fem, perquè a vegades has de fer una mica de tot. Però aquesta fórmula que tenim ens permet anar a tot poble per poble, festa majors, perquè la gent el que vol et demana riure. El primer que et truca quan et demana que hi vagis a buscar, però fa riure. I jo m'agradaria que diguessin, quan ha acabat l'obra, per exemple, si li ha agradat la interpretació, si li ha agradat la trama, si això, i la gent ho redefineix: he rigut molt, o he rigut poc, o he rigut més, o he rigut menys. I amb això és com ho defineixen. Però bé, és així. I el riure et permet anar... La gent té moltes ganes de riure. I la gent, a vegades, inclús ens dona gràcies.
1: I tant.
2: Si volen un divertimento pur i dur
1: i
2: les coses serioses ja les veiem cada dia, no fa falta insistir-hi més, no? Qui vol anar a veure una obra sèrie ja se'n va a veure una altra cosa fora, no?
1: Sí, però també, també és molt, és molt
0: gratificant,
1: gratificant que puguis fer riure la gent i que et vingui i et diguin, com ens hem trobat alguna vegada, doncs, amb casos que ens hem fotut a plorar tots.
0: Sí, explica.
1: Nosaltres vam anar, érem a
0: Martorell,
1: a Martorell, i vam fer l'obra i la gent molt bé, uns aplaudiments, no? I sortint la gent venia i feia fotos amb nosaltres, això, i
2: Feia com el tricicle, no? Que es posaven a fora i saludaven a la gent, no? Que en sortia,
0: no,
2: potser.
0: No. Molta gent ve, al final ens ve a felicitar, té ganes de parlar amb nosaltres i a nosaltres això ens agrada, perquè l'actor de teatre és quan es creix més.
2: No,
0: quan,
2: home, és que veus el feedback, no? Dius, sí, home, he fet una activitat que és de cara a la gent i, home, agrada que diguin, ostres, que realment la meva feina ha arribat, que ha servit per alguna cosa.
0: Exacte.
1: Sí, doncs allà hi va quedar una senyora, allà amb un raconet, va quedar una senyora, i com van anar marxant tothom, vam veure que venia aquella senyora i em diu, vinc a donar-vos les gràcies. Jo dic, home, no, les gràcies, no. Gràcies. De venir-nos a veure, per l'amor de Déu. Diu, no. Miri, a mi se'm va morir una filla amb el Covid amb 23 anys, i des d'aleshores no havia rigut mai més, i avui m'heu fet riure tant que us vull donar les gràcies i no sabeu pas lo contenta que estic que jo ja no hi comptava, jo no comptava mai més de riure, i vosaltres heu fet que em rigués.
0: I vam acabar plorant tots.
2: Això també és fort, no? O sigui, has aconseguit que aquella persona que estava amargada doncs hagi sortit d'aquest cercle viciós i l'heu fet riure almenys una estona, no?
1: Sí, i diversos no psicòlegs,
0: digues psiquiatres o...
2: psiquiatres
1: ens han dit, el que heu fet vosaltres és una medicina que nosaltres no tenim pebrots de fer-la, però és una gran medicina. Fer riure la gent és una gran medicina, diversos ens ho han dit, eh? Sí, sí.
2: Psicòlegs no n'hi van, es veu, només van psiquiatres, potser.
1: No, perquè eren psiquiatres.
2: Que eren un simpòsium de psiquiatres, potser.
1: No, un era aquí dalt, un jo recordo que ens va venir i ens va dir això. Estaven aquí en la com se diu, aquí dalt aquella urbanització que teniu aquí,
0: a Fogueres de Montsoriu.
2: Fogueres de Montsoriu.
1: Allà sí que és, tots són metges allò.
2: Ah, són tot metges, no
1: allà,
2: sé.
1: Allà,
0: Bueno, n'hi ha de tot.
1: Molts n'hi ha, no, Jordi. N'hi ha molts de metges bueno, allà. Sí, es coneixen tots, sí, home.
2: Ja s'ho diuen i va, aneu allà que estareu bé aquí dalt, sí, davant del castell.
1: Amb el vent.
2: Sí. Doncs bé, per tant, aquí hi ha fins i tot una vessant terapèutica en tot el fet, sí, de fer comèdia, fer humor, de fer riure, de portar alegria a la gent, no?
0: Almenys per nosaltres ho és, terapèutic, perquè la veritat és que hi ha dies que, clar, com que portem tot l'any gairebé cada cap de setmana fent dos o tres bolos, per tant, ens trobem en l'estat que ens trobem i cada dia ens trobem bé i uns dies no tant. I ha passat, per exemple, dies ell va, que estava enfebrat de veritat i que veia incapaç de sortir a l'escenari, Jaume, ho hem de suspendre perquè no et trobes bé, estava en febre, i diu no, sortim, i durant aquella hora i quart, hora i mitja que dura l'obra
1: no
0: ressuscita. Uh-huh. Ressuscita, i allò es torna, està
2: una mica dopat i fora,
0: tot està fotut, però és que en realitat és que no ho diries que està malalt, no ho diries que està malalt.
1: Jo sempre dic que el teatre cura, i és veritat. Uh-huh. El teatre cura, jo puc trobar malament i ell també, però a la que sortim a l'escenari,
2: la il·lusió, perquè és una cosa que t'agrada molt,
1: et marxa,
2: doncs
1: tot.
2: et treu sí, aquell problema de almenys aquella estona.
1: Sí, i tant.
2: Uh-huh. I bé, doncs, per tant, a l'hora d'escriure aquestes obres, hi ha alguna fórmula per esclar. Això, sí, la gent ho disfruta, però és que això no és fàcil. O sigui, aconseguir que la gent rigui, déu-n'hi-do.
0: Sí, la veritat és que el meu objectiu quan escric no està amb el riure, en fer riure. Tu intentes fer una obra que tingui més o menys un sentit, que atrapi la gent. Jo el que vull és que, el que més m'agrada és, doncs, que la gent al principi digui, aviam què passarà, què passarà,
2: bueno, crea, l'intriga,
0: i que estigui pendent durant tota l'estona, doncs, atrapat durant aquell, un entreteniment. Llavors el fer riure és un accessori, que llavors ja has de buscar-hi cosetes que pugui fer més o menys gràcia, però, i que això ell m'ajuda molt, perquè un cop l'hem escrit ell sap trobar-hi també punts més còmics. El fer riure és aquest accessori que s'hi posa, però el que inspira molt és la vida quotidiana, és a dir, converses que sents en aquí, converses que sents en allà, històries que t'explica un que ha passat, històries que t'explica l'altre que ha passat, i dius, ostres, això podria ser una obra de teatre. Això és que a la vida de cadascú ens passen tantes coses que podrien ser obres de teatre, que a vegades llavors hi poses alguna exageració, hi poses algun gir, hi poses alguna d'això, però el que inspira més és això. Jo dic que sóc una mica de vampir, que vaig xuclant d'aquí, xuclant d'allà, xuclant de més enllà, coses que veus per aquí, veus per allà, i això és posar-ho, escriure-ho, però en realitat són coses que la vida passen.
2: Sí, sí, és allò que, bueno, el tòpic clàssic de que la realitat supera la ficció.
0: Exacte.
2: I que serveix de... bueno, quants autors que fins i tot que fan un llibre que s'inspiren en coses que els hi passen ells mateixos o en la seva família o alguna cosa viscuda, que llavors és el que els fa fer un llibre que és superventes, perquè han tocat la fibra, perquè és una cosa que realment surt de la realitat, no? Potser.
1: És que inventar coses noves costa molt. Està tot inventat, almenys en teatre està tot inventat.
2: Llavors és saber-ho explicar, no? Saber-ho aquí explicar, aquí està la gràcia.
1: Saber-ho ordenar, tal com ha d'anar, i va molt, bueno, aquest en sap, pensar molt.
2: Bueno, i llavors saber el que puja a l'escenari també ha de saber vendre la moto, no? També.
0: Sí.
1: Sí, però, bueno, jo no vull posar en llibres de cavalleria, però jo li canvio tot, perquè no perquè vull... perquè ho hagi de fer-ho, perquè no me'n recordo del que... del text, no recordo. No.
0: Bueno, te l'adaptes.
1: Em costa... No, la veritat.
2: No teniu un tramoyista que us va cantant?
0: No.
2: Bueno, normalment hi havia la el foradet amb el tramoyista.
0: Exacte, amb l'apuntador.
2: Això s'ha perdut, ja no hi és, això.
1: Amb nosaltres, sí.
2: O un pinganill, no sé, ara és més tecnològic, no? Posar una... D'allà van dient, en Pere Sant Feliu, encara el teniu de tècnic.
0: Amb en Pere, sí, tant.
2: Doncs que us vagi dient, us vagi cantant les coses.
1: Ui, no.
0: Ja té prou feina amb tirar els llums.
1: No.
0: Esclar, perquè a en Pere li donem un text i ha de tirar un timbre en un moment concret. Si ell se li acudeix intentar seguir aquell text que té, es perdrà segur, perquè nosaltres podem anar per aquí o podem anar per allà.
2: Yeah.
0: I per tant, ja té prou feina intentar tirar el timbre com li toca.
2: Que no intentar rectificar-vos a vosaltres,
0: que sí. No, ell en Jaume s'adapta a les coses, a les seves paraules, i a vegades li...
1: Bueno, no, jo amb en Jordi sort que tinc d'ell, perquè jo tinc una enfermedad degenerativa, tinc una fàcia degenerativa, i aquesta enfermedad el que et fa és que t'esborra paraules, és una espècie d'Alzheimer, però només és amb... Bueno, és diferent, una mica molt diferent.
2: És com parcial, no,
1: sí,
2: no t'agafa tot,
1: no m'agafa tot,
2: una part.
1: Sí, m'agafa una part, i a vegades en trobo, doncs, una obra que l'he feta 100 vegades i hi ha una paraula que no recordo.
2: Costa de micro.
1: I ell m'ajuda molt, sempre, i tant...
2: Et tira un cable, no?
1: Em costa molt estudiar.
2: Comença a fer moure l'ull o... Comença a rascar així, potser.
1: No, donem voltes, com que són obres que es poden donar a la volta.
0: No, és bo, perquè a vegades, doncs, ens saltem una pàgina endavant i jo intento tornar enrere si el que ens hem saltat és prou important, això. I llavors a vegades, doncs, que pateixes, no? Perquè sues. I dius, oi, ho recuperarem, això, ho tornarem. I quan he acabat li pregunto, home, avui hem patit aquell tros. No, no t'ho fes.
2: Ha anat com una seda.
0: Exacte, ell...
2: El fet de ser guionista també té aquesta vessant que, per una banda, dius, aquest home m'està aquí.
1: Home, ell a l'escriure-la, jo m'imagino que té l'escaleta ben feta de l'obra.
2: Sí. No, ja ho reconduirà.
1: Jo a vegades em costa entendre el que fem. Hi ha vegades que he hagut de fer l'obra 4 o 5 vegades i llavors dic, ara sé de què va això. Sí, i tant.
2: I bé, doncs, res, l'obra ja ha estat, abans fora micro parlàvem de que ja vau fer com una preestrena
0: a Viladrau.
2: A Viladrau. També s'ha fet a Sant Hilari fa pocs dies,
0: per la festa major.
2: La festa major. Sí. I ara ja arribarà a Arbúcies, per tant, suposo que això, girarà després d'aquí, no?
0: Tindrà més. Sí, aquesta és la intenció, aquesta és la intenció. De fet, ja tenim uns quants bolos concretats ja per anar tirant, doncs, durant aquesta tardor i principis de l'any vinent, i anirem girant, com totes. Vull dir que té comentat el 114 que haurem fet ara de terapèutic, els gairebé 50 que ja portem de molta merda, i ara mortal, no sé on arribarem, però també...
1: I a més, llavors ja hem d'afegir els microteatres.
0: Exactament, també tenim peces de...
1: Fem molts bolos en microteatres.
2: Esquetxos que donen un quart?
0: Sí, sí. Això, ara, aquesta moda, perquè diuen que la gent no pot estar atent, el jovent no pot estar atent més d'un quart, ja li costa.
2: Sí, es veu que sí.
0: Es veu que ara costa d'això, doncs ara s'ha posat molt de moda de que, en comptes de fer obres senceres, doncs es fan quatre microteatres, per exemple, i es fan a vegades a quatre indrets diferents, a vegades en el mateix lloc,
1: amb quatre companyies diferents,
0: diferents, i ho fas, i com que a vegades fan públic reduït i es va fent torns, doncs a vegades la fas quatre vegades, i això està funcionant molt, i també estem girant molt, tenim diversos microteatres.
2: Pues que això ja són per coses d'un format més reduït, no?
0: Sí, estem parlant de
2: un petit comitè.
0: Sí, però està funcionant això, molta gent ho demana ara, es veu que està de moda això, perquè
1: i vam inventar, doncs, agafar microteatre i fer teatre normal. En tres obres,
2: les vam ajuntar
1: d'una manera o una altra, les ajuntem,
2: sí. I llavors pots triar segons el preu, doncs en fem una, te'n fem una altra.
0: No, l'altre dia, doncs, hi havia una gala a Santa Coloma fa 15 dies, que hi havia una gala benèfica per l'esclerosi múltiple, i ens van demanar aviam si podíem fer-hi alguna cosa, i doncs vam ajuntar tots els microteatres que teníem, i perquè mentre es canviava un i es canviava l'altre, fèiem un monòleg que més o menys cadascú, per anar ajuntant, per permetre canviar l'altre, i ho vam fer tot seguit, i vam tirar els tres microteatres més els monòlegs, i vam una hora i vint o una cosa així de microteatres,
1: i la gent no els hi va encantar.
0: S'ho va passar bé, s'ho va passar bé.
2: És una cosa així més picadeta, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé, sí.
0: Només una cosa que, bueno, que et sembla, que és a l'acabar l'obra, doncs sempre ens parlem amb el públic un moment, no?
2: Una mica de fòrum.
0: Exacte, mitja...
1: No.
2: Fòrum no.
0: Mitja en broma, mitja en sèrio, doncs saludem, els expliquem d'on te som i d'això, i fem una mica de broma sempre a Arbúcies Sant Hilari.
2: Sí.
0: Aquesta
2: broma, la rivalitat aquesta.
0: La rivalitat a Arbúcies Sant Hilari, que quan la fem aquí a Arbúcies
1: hauràs de vigilar,
0: o ja no estaràs tant 9.000 homes com et fas. Bueno,
2: però em sembla que això ja ha passat una mica a la història, no és com aquella rivalitat que hi havia, sobretot amb el futbol,
1: i això ho fem sense guió, sempre, mai sabem el que direm,
0: però això que és aquesta broma que fem és, en certa manera, per explicar-li, per dir-los, per fer-los saber a tot arreu on anem que som d'Arbúcies i som de Sant Hilari.
2: Sí.
0: I d'aquesta manera, doncs, fem poble. I això també ens fa gràcia.
2: Els heu posant al mapa.
0: Exactament.
2: Molt bé, doncs, ja per anar acabant, perquè ja hem fet el temps sobradament, doncs res, recordar que això es farà a Naus Aiats, aquí, a les naus d'aquí al costat, el 25 de setembre a les 9 del vespre, perquè es va canviar l'hora, primer era 2:15, sinó...
0: Sí, hi va haver-hi un malentès perquè un va publicar 2:15 i l'altre a les 9, i al final van decidir, bueno, posem a les 9 perquè si val més que algú que no ho acabi de llegir s'esperi mitja hora, quan arribi mitja hora tard.
2: Sí. El preu, un preu, doncs, super assequible, 10 euros, i bé, doncs, amb la participació del grup de Sant Hilari del centre d'Arbúcies, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arbúcies, la direcció és de la Marta Fàbregas,
1: o la meva filla.
2: La teva filla, que això és com una màfia, queda en família, amb vosaltres dos a la direcció, a la interpretació, i tu, Jordi, amb el text. I res, que podeu comprar les entrades a través de la plataforma Sense Cues o consultar més informació a l'agenda de l'Ajuntament d'Arbúcies, que doncs bé.
0: I també a la Gavella, crec.
2: I a la, sí, i a la, segurament també a la Gavella, doncs també es poden aconseguir aquestes entrades perquè és el punt de referència.
0: Ja queden les últimes entrades, però tranquils perquè Arbúcies doncs es veu malament de tot arreu, per tant no hi ha problema si encara.
2: Sí, tant se n'infot, no? No. Amb aquestes cadiretes que hi han, que
0: no, ja. Ara bé, eh.
2: La rumorologia és, sembla que ja anem de cara a barraca i que ja tindrem tot l'equipament abans de les eleccions,
0: sí, home.
2: Això s'ha de tancar el tema perquè això són vots, són vots. Yeah. Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies a Jaume Fàbrega, Jordi Farragut, Jaume Fàbregas, els dos, per venir aquí a l'Amics Residents i bé, explicar-nos. Sempre és una alegria doncs sentir-vos parlar i que viviu amb tanta passió el fet de fer teatre, o teatre amateur, però molt profund i molt intens.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies.

0: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros. Ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: La cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Allà de Borrassà, cada puta se'n va anar. I el bisbe el va atrapar. I la paga i la missa li va quitar. I quan va trobar la puta, li va dir, com és que no veniu a cardar? Diu, és que el bisbe de Borrassà m'hi va atrapar i la missa i la paga em va quitar. I doncs, veniu aquest vespre, amagueus a sota el llit i deixarem el bisbe tuït. I quan arriba el bisbe, diu, beneïda sigui aquesta puta i el polvo que vaig a fotre. Diu, amén! Diu, qui ha sigut aquest element que m'ha destrempat l'instrument? Diu, el capellà de Borrassà, que per cardar la missa i la paga li van quitar. Diu, doncs, a partir d'ara, la paga et serà donada i la missa et serà també tornada. I a partir d'ara, tots dos a cardar.
1: Amics i residents, us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.

I fins aquí arribem. Tanquem la parada. You're too familiar and I don't see you. Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de... I would not leave you. Manel Canaleta a les xarxes socials. We never could have come this far. Xavier Soler amb la previsió del temps. I took the good times. Amb l'advocat Jordi Masnou a Fets i Llei. I el butlletí informatiu amb la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga. A banda d'un servidor Jordi Soler al micròfon i els guions, avui amb la presència especial de Jordi Farragut i Jaume Fàbregas a l'entrevista, parlant de Mortal. You always have my unspoken passion. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. Podeu participar o col·laborar amb nosaltres a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. El repetirem per si ha anat massa de pressa. 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aiats al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem la pròxima setmana. Salut a tothom i molt bona setmana.

Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que... millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: primera edició de la 12a temporada de la primera llista. Benvinguts a tots. Els que us incorporeu en aquesta nova temporada, repassarem durant dues hores les 40 cançons més importants de la setmana, amb l'intriga de saber si la primera posició continua a les mans de Joan Dausà i Mamaduixa. En Papi posa del disco si hi haurà canvis en aquesta primera posició. Amb cançons a la categoria dels aspirants i amb dues incorporacions entre les 40 posicions de la llista. De fet, comencem el repàs ja amb una de les dues cançons que avui entra. Parlem de la col·laboració espectacular de Gina Està amb Nil Moliner. Després d'una sola setmana a la categoria dels aspirants, entra aquesta que es diu Amb qui estaràs? Som-hi!
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Miqui Núñez ens ha acompanyat durant tot aquest estiu amb aquesta que es deia Un altre cop, i doncs mira, un altre cop torna a sonar la llista baixant, això sí, dues posicions. També baixa aquesta setmana Max Navarro amb aquesta cançó que ens acompanya des de la primavera. 21 setmanes

Els Pitipana, que els hem conegut gràcies a aquesta negrita, que manté posició des de la 35. A la 34, Soc un bohemio, també sonant moltíssim aquest estiu gràcies a aquesta cançó. Un dia, qualsevol d'agost.

Atenció, perquè aquesta cançó s'ha fet famosa i arriba tan lluny que fins i tot les emissores de ràdio de Rússia la posen. Sí, sí, increïble, eh? Però Tutu-turu ha arribat a sonar a les emissores de ràdio de Rússia. Per tant, escolta, èxit internacional per Siderland i aquest Tutu-turu, que aquesta setmana ha obert una posició, passat de la 32 a la 33. A la 32, després de 7 dies de la seva entrada, espectacular pujada per Bauza, amb aquesta cançó tan electrònica i que tant ens agrada. Es diu Magnètic. Número

0: baixada d'un lloc per Energia, una altra cançó catalana que està triomfant de mala manera i que ha triomfat els últims mesos. A la 29 donem la benvinguda a la segona de les incorporacions de la llista i se l'emporta el número 1 mundial des de fa molts i molts, molts dies. Parlem de Baby Wow. És la nova cançó de Karol G, col·laboració amb Jude Lyne i Rusovski. Aquesta cançó està triomfant de mala manera i ja entra a la primera llista des d'aquesta posició 29. Baby Wow.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 29.

0: El Far del Sud, aquesta versió remix de Sopa de Cabra amb Jordi Stone, dels germans de Roca, Jordi Roca, amb el seu alter ego musical Jordi Stone, i aquest Far del Sud que puja dues posicions. De seguida la 27, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Adela. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó en aquesta categoria i continuo aquí, amb ganes d'entrar amb aquest Ain't in Los Angeles.
1: Aquesta cançó aspira...

0: imagina quatre posicions avall per una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos. Per cert, aquesta setmana, Flashy Ice Cream ha abandonat la lista amb Dora Yakis. Al costat de 30 ho fan després de 21 setmanes. També hem accedit a la lista Olivia Rodrigo i el seu Stupid Song. Seguim el repàs. Ens anem a escoltar ara la pujada més important de la setmana i és de 13 posicions. Una cançó que va entrar la setmana passada des de la 38 i que arriba ja fins la 25. Espectacular, crescuda per Mr. Know It All, la nova de Teddy Swims.
1: La cançó que més puja.

You Love Me des de Petal. Baixada important, eh? Des de la 17 a la 24 s'emporta doncs, una bona patacada, la més important de la setmana, de 7 posicions. De seguida seguim escalant fins la 23, abans anem de nou a la categoria dels aspirants, perquè aquí tenim a Miley Cyrus, que va presentar la seva nova cançó, ara com a Miley es fa dir, i aquest Bass Persuades, que és ni més ni menys que el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que està al caure. Miley Cyrus torna a la primera llista amb aquest Bass Persuades. Let's go.

Era Usual, French Montana, David Guetta, setmana número 4, les mateixes que la pujada que fa aquesta setmana de 4 llocs, situada des de la 23. A la 22, redueixen un lloc els Catarres, amb una cançó que porta 17 setmanes a la primera llista i que mai ens cansem d'escoltar. Diumenge sense drama. Número 20.

Ja aquesta és la més veterana de la llista. Suma 38 setmanes. Tame Impala, Jenny, Dràcula, versió remix d'aquesta cançó, que porta 38 setmanes a la primera llista, però no de forma consecutiva. És una cançó que va abandonar la llista i després va tornar a entrar perquè va tornar a tenir una segona vida. Baixa dues posicions. I abans de tancar hora, doncs viatgem en el temps. Avui ens anem fins al 2014, perquè en una setmana com la que ens trobem, però de fa 12 anys, el número 1 era per als de Colorado, els One Republic. En el mateix Deep Native, el que trobàvem al Counting Stars, també hi havia aquesta cançó. Love Runs Out va liderar dues setmanes la primera llista i avui torna a sonar com un

0: Hem obert la segona hora amb DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Mitsiko va entrar fa tot just una setmana des de la 25 i en suma 5 en la seva segona setmana. Per tant, enhorabona per aquesta cançó que fa aquesta bona pujada. Hem obert la segona hora de la llista, una llista que ens portarà a descobrir aquesta segona hora si Joan Dausà i Mamadou Sha mantenen el lideratge amb Papi Posa'l al disc. També hem d'estrenar unes quantes cançons a la categoria dels aspirants i repassar-ne de setmanes anteriors. Segona hora que l'obrim escoltant una cançó que està molt i molt bé. És una cançó de pell de gallina, ja ho podem dir. Cançó de pell de gallina des de The Visitor, el nou treball fantàstic de Sienna Spiro. Després de Die on This Hill, sona la primera llista aquest, Great Expectation, nova cançó de Sienna Spiro i cançó de Pitet.
1: Aquesta cançó es

Ana Mena, Lola Índigo han fet un fart de sonar aquesta cançó Petitó a tot l'estiu i està situada des de la 18 en aquesta primera edició de la 12a temporada de la llista. Ens anem a la 17 en pujada d'un lloc per My Body's Not Ready, la nova cançó de Somber, que evidentment puja. Número 17.

0: Burna Boy, aquesta es deia Dai Dai, mantenint posició una setmana més aquesta cançó que ens ha acompanyat els últims mesos, la cançó del Mundial, la cançó que ha triomfat de Shakira amb Burna Boy. De seguida a la 14, abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar Guillem Gisbert. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó que es diu Entretén-me. És l'avançament del seu nou treball musical que arribarà al mes de novembre i que presenten amb aquesta cançó, que és un so 100% Manel, eh? Recorda la bona època de Manel en producció de Pep Saula i d'Arnau Grabulosa. Entretén-me, Guillem Gisbert, a la primera llista.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: Swift ha sonat des de la 14, baixada de 3 llocs, de la 11 a la 14, per aquest I Knew It, I Knew You. I atenció, perquè a la 13 hi tenim una altra gran pujada. No és la que més, perquè la que més l'hem escoltat des de la 25 amb Teddy Swims, però no es queda curta. 11 posicions per Loser, nou senzill per Tame Impala, a la primera llista. En 3 setmanes ja està situada la número 13, pujant a 11.
1: Número 13.

0: S'aproximen al top 10 les Cat Sai, Animal, en suma 5. Es queda, per tant, a les portes d'entrar entre les 10 primeres posicions. No ho serà aquesta setmana la definitiva, potser la que ve serà ja la que fa el 5 fins a les 10 primeres posicions. Ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar Alex Warren, perquè té nova cançó després de Fever Dream, que té presència des de la 20 a la 36, la tenim a la part baixa. Té nou senzill, es diu Emerald Eyes, és una altra de les cançons del seu nou treball d'estudi, Emerald Eyes, nova cançó d'Alex Warren.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: el top 10, depèn de com ho vulguis dir. A la nou baixada, a la neu baixada dels diets i a la nou pujada per Anem Tirant, l'èxit dels 30 UFAM.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
2: Número 9.

0: Mantenim posició els amics de les arts i aquesta segurament t'estimo. Els amics de les arts, per cert, que han estrenat aquesta setmana una nova cançó espectacular, una cançó d'aquelles de Pitet, amb un himne fantàstic que ens han presentat amb els castellers com a part important. Encara som aquí, un cant per aixecar-se. De moment, nosaltres continuem apostant per segurament t'estimo des de la 8. A les 7 mantenim posició també Dani Six i Skitty, que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 7.

banda neon reculen aquesta setmana, passant de la 3 a la 6, aquesta es deia El Ventilador. Tot el contrari que Temper City, que una setmana més puja posicions, porta 15 setmanes a la primera llista, se situa a la 5 aquest Self-Aware.

de 3 setmanes liderant la primera llista i la Graciosa, doncs mira, va baixar la setmana passada de la 1 a la 4 i aquesta setmana manté posició aquesta cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que ens ha estat acompanyant tot el mes d'agost, el juliol, el juny, bé, porta molts mesos sent líder a tot arreu i nosaltres també la vam fer líder a la primera llista. Ara això sí, es queda a la 4. A la 3, pujada de 2 llocs per Another. És la primera cançó que hem conegut d'aquesta formació, d'aquests DJs, Another, i aquesta cançó que es diu Talk to You,

Selecció, papi, posa el disc, cau de la 1 a la 2. Per això vol dir que aquesta setmana tindrem un nou lideratge que se l'emporta un artista que ja ha sonat. L'hem escoltat fa una estona amb David Guetta i French Montana i ara té una altra cançó que aconsegueix el lideratge. Parlem de Moving to the Sun, la cançó de Ugel i Ultranaté, que se situa per tota aquesta setmana com a líder de la primera llista. Amb aquesta cançó tanquem el repàs de les 40 cançons de la setmana. Ens retrobem d'aquí una setmana, d'aquí a 7 dies, amb molts més èxits a la primera llista. Que passeu una bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. Aquestes hores de la jornada les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys, condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
0: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i ha estat sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
2: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta, hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
3: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
2: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
7: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
2: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
8: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
0: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel

0: per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
1: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat, la normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat, i per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i evidentment tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar per tant el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
2: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per admetre-la a tràmit. A partir d'aquest moment en què es rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
3: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
3: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
2: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
5: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. A motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
6: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
5: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
6: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
5: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
6: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius, no cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
5: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.

0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada han sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
0: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta, la prealerta ja ha quedat tancada.
1: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, que ja no fa falta.
0: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera Lluís Sabater.
2: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
3: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
2: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
4: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar el David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
5: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
4: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
6: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres verem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
7: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
0: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avanç social de tots aquests projectes.
8: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada del titular de Dominic Lligoy no està descartada.
0: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
1: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
0: Camium d'esport, ens n'anem al Waterpolo. Rubí i Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Siscu, Lara, qui s'ha endut la primera victòria del curs?
10: Doncs el Club Natació Barcelona, era de preveure, victòria més contundent, 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips, a més el conjunt que juga a Sabadell però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
0: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
11: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han enxiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa del marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat dos gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
0: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
1: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. Amb 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
0: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
1: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant de l'Eima Corunya.
0: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
4: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
4: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
4: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
4: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els banquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquesta quota de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Rodona. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RGU entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol, i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. El barri de Vallpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert 3 mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La Setmana del Llibre en Català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Molina, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
12: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic al Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8 comencen els correfocs, obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius, trobarem els tres trams com cada any, i el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
2: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final. No ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però s'obre il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt concentrats els 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià, 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arribar al descans amb un empat a 1. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La Ràdio Arbúcies
25: 107.6 FM.

0: L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un acord permanent per tal de tenir el control des de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, encara no s'hi ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida a Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3cat.info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Els consellers del govern fan balanç avui de la seva gestió en diversos actes arreu de Catalunya. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reivindicat el model de finançament i ha demanat a la resta de partits que hi votin a favor. El titular de Presidència, Albert Dalmau, defensa l'obra de govern. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per triar un nou Parlament. Uns comicis en què es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. Alemanya, dues renyides eleccions, demà amb un canceller, el democristià Friedrich Merz, a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín, on el preu dels lloguers centra el debat, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. Més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en Català, que s'ha inaugurat oficialment avui al matí a Barcelona. El Passeig Lluís Companys és un any més l'espai de la ciutat destinat a presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. L'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista de Lo Impossible i de Mulholland Drive explica que està molt satisfeta de tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà un premi d'Onòstia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta.
1: Esports.
2: Acaba de començar a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de Motociclisme. La primera volta, Marc Márquez marxa segon per darrere de Pedro Acosta. El dia que en futbol el Barça visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla i on, a la Lliga F, ha empatat el Badalona Women 0-0 contra la Real Societat.
0: Es manté temps estable i assolellat amb alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també de les de l'interior de Girona i la costa central. Temperatures una mica més altes en general, però també avui, inferiors als 30 graus. De cara a demà, pocs canvis.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. L'OTAN avala l'acord que han arribat a Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 50%.

0: L'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3catinfo que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer dels germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas del Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Els consellers del govern fan balanç avui de la seva gestió en diversos actes arreu de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reivindica el model de finançament i demana a la resta de partits que hi votin a favor. I el de Presidència, Albert Dalmau, defensa l'obra de govern. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per escollir un nou parlament, uns comicis en què es dona per fet la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. A Alemanya, dues renyides eleccions demà amb un canceller, el democristià Friedrich Merz, a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín, on el preu dels lloguers centra el debat, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. Més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en Català que s'ha inaugurat oficialment aquest matí a Barcelona. El Passeig Lluís Companys és, un any més, l'espai de la ciutat destinat a presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. I l'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista de Lo Impossible i de Mulholland Drive explica que està molt satisfeta de tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà un premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, L'esposa perfecta.
1: Esports. Victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez. A la general del Mundial, Martín té 3 punts de marge sobre el cerverí. I a primera divisió de futbol, a les 9, Sevilla-Barça. A la Supercopa CB de bàsquet, Penya-Bascònia a les 6 i Barça-València a les 9.
0: La darrera tarda de dissabte d'aquest estiu serà estable i de poca calor. Només es mantindran alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts de l'interior de Girona. Les temperatures més altes arribaran fins als 30.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 54%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: L'Assemblea Educativa de Catalunya anuncia més mobilitzacions de mestres i professors perquè diuen no confien que el departament doni resposta a les seves demandes. Hi haurà més vagues, però de moment no en concreten el calendari, però preveuen una tardor i un hivern moguts. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus XBC secretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal als centres d'acollida a Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3catinfo que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Detingut a l'Hospitalet de Llobregat, un jove relacionat amb la mort d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona, al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones detingudes per aquest cas. També se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent i amb un incident amb armes de foc sense víctimes. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la vida. El govern canari denuncia que no ha rebut ajudes promeses pel govern espanyol pel pla de recuperació. I al Mercat de Música Viva de Vic, Ginestà, Crim o Queralt Laoz són algunes de les bandes que avui ompliran places i carrers a la capital osonenca en la jornada central del certamen que s'acaba demà.
1: Esports. El director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2029, explica en el marc de l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana. I a la Lliga Femenina, en joc, Espanyol 3, Madrid Club de Futbol 1, al descans, al migdia, ja finalitzat, Badalona 0, Reial Societat 0.
0: L'última tarda de dissabte d'aquest estiu és estable, amb poca calor. Hi ha alguns núvols baixos a la costa central i en alguns punts també de l'interior de Girona. Les temperatures més altes arribaran fins als 30 graus a l'oest del país. De cara a demà, pocs canvis.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. L'Assemblea Educativa de Catalunya adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien. El col·lectiu planifica un nou calendari de mobilitzacions i insisteix en la situació greu de la crisi d'emergència educativa. L'Hospitalet de l'Infant, Anna Ferràs.
3: Les vagues i les mobilitzacions dels docents a Catalunya continuen.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 59%.

0: L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs s'ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. Esquerra tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall i demana perdó. Els republicans admeten que va ser un atac de falsa bandera i en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. L'OTAN avala l'acord entre els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Trump ha promès un control permanent per part de Washington, mentre que la Unió Europea no s'ha pronunciat. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per escollir un nou parlament. Uns comicis en què es dona per fet la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3Cat Info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol per al pla de recuperació de l'illa. Detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove relacionat amb la mort d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona, el juliol. Amb aquest ja són 3 les persones detingudes per aquest cas. També se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent i amb un incident amb armes de foc sense víctimes. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas de Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. I al mercat de música Viva de Vic, Ginestar, Caral Laoz i Crims són algunes de les bandes que ompliran les places de la capital osonenca en la jornada central del certamen que es tancarà demà diumenge.
1: Esports. Just acaba de començar el primer partit, la primera semifinal de la Supercopa ACB. La penya s'enfronta al Baskonia de moment amb empat a 0. A partir de les 9, el Barça rebrà el València. I el director esportiu del Barça, parlem ara de futbol, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També avança que renovaran els contractes de Xavi Espart i Marc Bernal.
0: Alguns núvols a la costa i al prelitoral, més probables a les comarques de Barcelona i cel clar amb sol a la resta del país. Temperatura més alta, avui es nota més calor amb màximes d'entre 25.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus. I una humitat del 60%.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb d'altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. A aquesta hora n'hi ha una de mobilització a Barcelona protagonitzada pel sindicat de llogateres contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca davant d'un bloc amb quatre famílies afectades. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York la setmana vinent. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot electrònic de les eleccions que es fan aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, que veta l'únic partit contrari a la guerra a Ucraïna. Esquerra Republicana admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. Assegura que ja han deixat també anar les explicacions a l'empresa adjudicatària i que treballen per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. L'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià, la protagonista, entre d'altres films com Lo Impossible o Mulholland Drive, explica que està molt satisfeta per tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà el Premi Donostia, però també presenta la seva última pel·lícula, La esposa perfecta.
1: Esports. Al descans de la primera semifinal de la Supercopa ACB de bàsquet, Joventut Baskonia perd la penya de 3, 38 a 41. A les 9, la segona semifinal enfrontarà el Barça i el València. I en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030.
0: Temps estable i força tranquil aquesta tarda i vespre i també nit i demà, en aquest últim cap de setmana d'estiu. Demà, el diumenge, començarà amb cel clar i algunes boirines i potser alguna boira a Osona i al Berguedà. Nit fresca i tarda més calorosa.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Els mestres i professors continuaran amb vagues i mobilitzacions i a més aposten per unir-se amb d'altres col·lectius que també estan en lluita, com bombers o sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat avui a la tarda a 3CAT Info.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 61%.

Sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Sóc el terra amb l'herba seca.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Fresca't Info.
1: Bona tarda, són les 8. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. El sindicat de llogateres destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país, la majoria d'ells a Barcelona. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, però Europa no reconeixerà els resultats. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragalls van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol pel pla de recuperació de l'illa. I el Mercat de Música Viva de Vic, Ginestar, Queralt Lahoz i Crim són algunes de les bandes que ompliran les places de la capital usonenca en la jornada central d'aquest certamen, que es tancarà demà diumenge.
2: Esports. La penya s'ha classificat per la final de la Supercopa ACB després de derrotar el Baskonia per 96-84 a les 9 segona semifinal Barça-València. En futbol a les 9, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán, Livakovic debuta com a titular a la porteria del Barça, a la mateixa hora segona Cádiz-Girona. I el director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030. També ha dit a l'assemblea de compromissaris que Bernal i Espart renovaran.
1: I pel que fa al temps, seguirà estable i força tranquil aquesta nit i també demà, diumenge, en aquest últim cap de setmana de l'estiu. Demà el dia començarà amb cel clar i algunes boirines, potser alguna boira a Osona i al Berguedà, nit fresca i tarda més calorosa.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i les mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com serien els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a Trescat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb els...
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus. I una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 81%.

Atlantis no cau, Atlantis callau, Atlantis fa llum.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 89%.